0: 107.8 de la FM.
1: Estàs escoltant Radio Pego, la millor música de ara i de sempre.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
3: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
4: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
5: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos maestros.

Hi ha colònies de polilles als vestidets de la nena. Hi ha restaurants de carcoma per les vigues i entre els mobles i de tant en tant un raig de lluna. Es farta de dormir fora i entrar dins la guardilla.

una oreneta entra per un forat del sostre, pon un ou al niu i vola, vola. Una família d'orenetes n'ha migrat de la guardilla.

música d'una branca i els crits d'una ratonera. Vull sang, vull destrossar rates i de tant en tant un fil de vida. La iaia de la família puja a fer-se una visita.

Busco i no trobo el tresor que tenies, ni les teves històries, ni les teves manies. El destí maleït sembla que s'ha apoderat del teu talent i de la teva identitat. Avi, sóc jo, el teu net més trapella, el qui per la nit mirava amb tu les estrelles. Ja no em pots dir quin és l'ossa major, no recordes qui ets tu ni tampoc qui sóc jo. Ja no ets aquell savi, però et queda el somriure. Seguirem lluitant perquè puguis ser lliure, avi. Perquè puguis ser lliure. Tu havia de dir que havíem de patir, veient a l'àvia asseguda al balancí, sense balanceig ni rutinari passeig. Tot resulta mitges, això és el que veig. S'ha tornat de dreta sense voler ser ferra. L'àvia tan roja de convicció d'esquerres. No vull recordar pas el moment fatal en què mig món s'apaga per una moral. Ànim, iaia, treu forces del sac. Si no pots arribar-hi, jo estaré al teu costat. Sóc la teva llibertat, el teu moviment. Mentre jo em pugui moure, tu et seguirà.

0: sobre el Parkinson.
1: No tens ni por ni fred, però el cos et tremola. Tothom t'ajuda si cal, però això no et consola. No et sents sola, però no et sents segura. Tot trontolla, vida fotuda. Cerques l'equilibri i respires a fons. Busques i no trobes possibles raons. Enfonsat el nervi, tocat el cervell, com si el metge piqués el genoll amb martell. No hi ha repòs, relax ni descans diari. Motiu ocult i del tot innecessari. Pots posar-hi la mà, sense precisió. Cal seguir posant-la per veure horitzó. Per veure horitzó.
0: Sobre l'esclerosi múltiple.
1: Un pes lleuger se't fa una muntanya. Visió borrosa, la vida t'enganya. Sents una cosa estranya que el cos et bordeja. Control de la força et fa sentir enveja. És difícil mantenir la màquina d'afaitar, que una vegada i una altra i et poses a plorar. El missatge no arriba, el cul esborrat, però el que no pot ser esborrat és la teva dignitat. Pas a pas i podem arribar. Tu truca, company, que ens hem d'ajudar. 905 11 12 13. Estudi, investigació, camí.

Avui també ha eixit el sol i me'n recorde de vosaltres. El temps d'ací és fred i fosc, exiliat, sense paraules.

0: Radio Pego. 107.8 NFM.
1: Radio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Radio Pego, la ràdio del dia a dia. I cada dia me cuesta más.
2: M'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
3: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego. Amb Sara García.
4: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
2: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó.
3: I don't want you to be no slave.
2: Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
2: Oi, oi.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

0: Psicologia a casa amb la companyia de la psicòloga Marianna Martín. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Molt bé. Anem a parlar d'emocions, no?
1: Anem a parlar d'emocions.
0: Les emocions que ens acompanyen.
1: A tu quan et pregunten, quan te trobes algú i te pregunten, què tal estàs? Tu què contestes?
0: És que sempre que vens, és que... jo contesté
1: bé, vale.
0: Sí. Després està, no, després està el xiste este de què tal, com estàs? Bien, tal, i comencen a contar-te la seva vida i dius, no, o sea, no. T'ho havia preguntat per a bé.
1: Per quedar bé, no?
0: Ja està, sí. No, però jo dic bé, la majoria de vegades dic bé perquè pense, per què? Vaig a dir-li que no.
1: Sí que és veritat que a vegades diguem ixe bé per lo que tu estàs dient de no tinc ganes de que me preguntes.
0: Sí, no tinc ganes de parlar.
1: Però també és veritat que a vegades diguem bé d'una forma molt general i dins d'ixe bé hi ha un munt d'emocions en realitat.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale? És a dir, has d'entendre que la paraula bé o la paraula mal és com la punteta de l'iceberg de totes les emocions que hi ha ahí baix. Uh-huh. Nosaltres a vegades en la consulta diguem anem a prohibir dir que estem bé o estem mal. Val?

0: I què hem de dir?
1: És que hi ha moltíssimes emocions baix de lo que és un bé o baix de lo que és un mal. ¿Vale? Però què passa? No estem acostumats a parlar sobre les emocions, sobre lo que sentim.
0: A mi me costa molt.
1: Molt. Però sí. Per què? Perquè no aprenem de matemàtiques i aprenem de medi ambient, però no aprenem d'intel·ligència emocional. Sí que és veritat que ara els xiquets és diferent, no? Per el mostre de colors, hi ha molts contes que parlen d'emocions, no? És com aquelles coses van canviant i en les escoles se va introduint molt més el tema. Les pel·lícules de Disney fan molt, vull dir... Però sobretot els adults no tenim ni idea de parlar d'emocions. Uh-huh. I fixa't, les emocions és una cosa que ens acompanya. Les emocions és algo que va en el ser humà. Si definim el que és una emoció, jo sempre explique, faig la metàfora de les llums del, només en València, salpicadero del cotxe.
0: ¿Vale? Salpicadero del
1: cotxe. Sí, ens entenem. Si a tu se t'encén la llum de l'oli i no li fas cas, què li passa al cotxe? Perquè te quedes sense cotxe.
0: Sí.
1: Estem d'acord? Vale, doncs les emocions són eixes llums del nostre cos que ens envia senyals del nostre cos de t'està passant alguna cosa. Vale? Què fan les persones? Ni punyetero caso. Yeah. Continuem en el nostre pilot automàtic. Vale? Perquè, sempre ho hem dit, em fa mal el queixal, jo me'n vaig al dentista, de veritat, me passa alguna cosa emocionalment i què fem?
0: Ja passarà.
1: Ja passarà, corremos un tupido velo, no? I continuem. Vale. Què ens passa a les persones? Somaticem. Què és somatitzar? Ai, se m'està caigant més el moño, ai, tinc urticària, ai, tinc dolor de panxa, tinc dolor d'esquena, tinc dolor de no sé què... I és que el teu cos t'està dient, no l'estàs fent cas a les emocions, t'ho tinc que dir d'una altra manera. Molts fisioterapeutes, tu vas, me fa mal d'esquena, i el fisio al final què te diu? És que esto no és un dolor d'esquena, esto és... un tema d'ansietat, és un tema...
0: És emocional.
1: És un tema emocional, vale? Llavors, hem de conèixer les emocions. Normalment les persones, què fem? Intentem fugir d'allò que ens fa mal, vale? Definim emocions roïns i emocions bones, vale? I què te diria si ninguna emoció és roïn? Totes les emocions serveixen per a algo, vale? Te fico un exemple.
0: Sí. Vale, va, sí.
1: Vinga, va. Què és la ràbia? Vale? La ràbia és una emoció que té una funcionalitat, que és quan estan invaint els meus límits, no? jo m'impose, vale? O quan m'estic sentint amenaçat. Està bé, això? Vale. Quan és el problema? Quan estic tot el dia enfadat. Segur que coneixes algú que està tot el dia enfadat.
0: Ah, segur, sí. Però i la ràbia no és també quan te sents impotent?
1: Sí, però la impotència hi ha coses afegides de la ràbia. Vale? És com un... una continuïtat de la ràbia. ¿Vale? Sentir-me impotent ja no és només la emoció en si, sinó que li acompanya una sèrie de pensaments i una sèrie de conductes.
0: Uh-huh.
1: Sí?
0: Sí.
1: Però la ràbia és la primera senyal.
0: Vale.
1: D'acord? Uh-huh. La ràbia dona igual que estigues aquí que estigues en Japó. ¿Vale? La ràbia és la ràbia. D'acord? La tristesa és la tristesa. La por és la por. La tristesa, ¿de què ens serveix la tristesa? La tristesa ens serveix per a parar i pensar. Quan uno està happy, feliz i contento, uno no para a pensar.
0: Que és mentira, ¿eh? Jo això no m'ho crec.
1: Vale, però quan uno està alegre...
0: Sí.
1: Vale, anem a dir, en vez de feliç, alegre. Quan uno està alegre, què li passa a l'alegria? A l'alegria, pues, tens ganes d'estar en persones, no? Tens ganes de compartir, tens ganes de... Però quan estàs trist, no.
0: No.
1: Quan estàs trist, hivernes.
0: Sí.
1: Estem d'acord?
0: Sí.
1: Vale.
0: I si pots.
1: Si pots. Però gràcies a la tristesa t'acompanya a parar i pensar. Llavors, a vegades és precís estar en aquest punt de tristesa, perquè ens fa pensar. I és una forma de parar. Estem d'acord?
0: Sí.
1: Quan no està bé estar trist? Quan estàs tot el punyetero dia trist. ¿Vale? Quan portes una temporada que la tristesa t'acompanya. Això què passa? Hi ha algo dins de tu que no està funcionant bé. Sí?
0: Sí.
1: Tenim clar?
0: Però t'acompanya encara que no siga les 24 hores del dia.
1: Sí, però si la tristesa... Anem a veure. Les emocions no són algo estàtic i durant el dia pots tindre moments de tristesa, moments d'enfado, moments de por, moments d'alegria, ¿vale? Perquè les emocions van sorgint, d'acord? Però no són permanents. No, o sea, no pot ser un estado permanent. ¿Vale? Quan és un estado permanent és perquè hi ha algo més. Hi ha algo més que te preocupa, hi ha algo més que te perturba, hi ha algo més que... ¿vale? Hem d'indagar què te passa. D'acord? És com que s'enquista aquesta emoció. Sí, s'entén?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vale. Llavors, és molt important...
0: A tu se t'entén sempre.
1: Gràcies.
0: És de veres. Bueno, a tu i a la resta de companys que veniu.
1: Genial. Esa és la idea, no? De poder divulgar algo... Mira, quan faig un KitKat. Quan vam presentar el projecte de fer psicologia a casa, on hem passat que vam parlar sobre això, el nostre objectiu era divulgar psicologia, però per a que les persones ens entenguin.
0: Clar.
1: Vull dir, jo puc parlar sobre processos d'aprendizatge i sobre... No? Vull dir, però és que no t'he sentit. Les persones que m'escolten no són persones professionals de la salut, que hi haurà.
0: Sí, però no. Jo recordo que el primer jefe que jo vaig tindre sempre em deia el mateix. Necessite que contes les coses que ho entenga ma mare.
1: Totalment.
0: I això se me va quedar una frase perquè diu, si ho entén ma mare ho entendrà tot el món, el que té més nivell i el que no ne té.
1: Totalment.
0: Entonces, si no estem en un...
1: Clar, qui ens escolta?
0: Tot, qui vulga.
1: Vull dir, ens escolta qualsevol persona i qualsevol persona no té per què tindre nocions de...
0: No.
1: Jo els meus alumnes, jo tinc alumnes del màster general sanitari de... Són psicòlegs, però necessiten aquest màster per a treballar en la clínica. I jo els faig sempre una pregunta. Què és un psicòleg? A ells mateixa, eh? Perquè, clar, jo te puc dir... El psicòleg és el professional que t'acompanya i que és, jo què sé, és expert en la conducta humana, en el procés dels aprenentatges, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vale. Què fa un psicòleg? Vale, un psicòleg t'acompanya a trobar el teu benestar emocional, a trobar el teu equilibri, a ajudar-te a crear unes ferramentes emocionals perquè tu sigues capaç de... Vull dir, hem de parlar en llenguatge de carrer.
0: Sí.
1: Vale, jo quan... dels meus objectius, de la meva missió, té que voler la divulgació en tot el món de les addiccions i demés. Jo puc parlar... Segons l'OMS, l'addicció és una enfermetat crònica, no sé què, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, o sea, l'addicció què és? L'addicció és un monstre que arrasa tot, l'addicció és una enfermedad que... Vull dir, hem de parlar en llenguatge de carrer. ¿Vale? Pues les emocions és lo mateix. ¿Vale? I lo que tu dius, gràcies, t'agraïs que el feedback, perquè és el nostre objectiu al final, ¿no? Parlar en conceptes de carrer, perquè això no té molt de sentit.
0: No, no, perquè no arriba el missatge.
1: Clar, no arriba el missatge, no? D'esta manera, a més, posant exemples molt quotidians, molt tal, a les persones és quan realment t'ajuda a parar i pensar, no? I és un poc l'objectiu d'este programa, no? Al final. Uh-huh. Vale, doncs això, parlem de les emocions i les emocions és algo inherent en nosaltres, en el ser humà. No podem anar en contra d'elles, vale? És a dir, si intentem no pensar en elles, més fortes se fan, vale? Jo sempre faig la broma de tanca els ulls.
0: Sí.
1: Vale, tanquem els ulls, tanca els ulls, tanca els ulls. Va. I et dic, no penses en un elefant rosa. I què passa? A mi se m'apareix el de Pocoyo, perquè tinc fills i se m'apareix el de Pocoyo, però s'apareix un elefant, rosa, sí. Fux... ¿vale?
0: Però és com quan te diuen no faces això o no... Vale, és com
1: doncs,
0: més ganes tens.
1: Quan tu no vols sentir X emoció, l'emoció què fa? Ficar-se més forta. Vale. Que hem d'aprendre.
0: I si les bloqueges?
1: No, o sea, bloquejar és ficar un parche.
0: Sí.
1: Vale? Però per més parches que tu poses... No desapareix, l'emoció continua ahí i te va eixir per una altra banda.
0: Yeah.
1: Vale, llavors, hem d'aprendre a... Vale, esta emoció està així, anem a veure per què està així esta emoció. Vale? Perquè les emocions, torna a dir, és inherent al nostre cos, són senyals del nostre interior que ens està volent dir alguna cosa. Vale, pues uh-huh. Anem a veure què passa. Com puc saber què puc sentir? Una forma molt fàcil és la comunicació no verbal. Què és la comunicació no verbal? Vale. Si jo te pregunto, com saps tu que estàs enfadada? O com saps tu que, jo que sé, un company de feina està enfadat? Com ho saps? Sense parlar, eh? O sea, sí. En la seva comunicació, què me diries?
0: Per la cara i per la manera de manejar-se.
1: Muy bien. ¿Vale? La cara que pues, està com així de compensatiu, sí. ¿No? Ceño fruncido, ¿no?
0: I la manera de manejar-se i de manejar les coses.
1: Sí, com a en força. No,
0: sí, reballes les coses.
1: Reballes les coses, molt bé, si no en valencià.
0: Sí. No les deixes, reballes. Sí?
1: Vale. Més o menys, tots, no? Podríem dir algo similar, no? Alguns matisos i tal, però tal. Vale. I la tristesa, com saps que una persona està trista?
0: La cara, també.
1: Claro, la cara és molt expressiva,
0: I,
1: no?
0: I la posició del cos.
1: La posició del cos, al millor la veus plorant, sí. O la veu o no té ganes de parlar.
0: Sí.
1: O, és a dir...
0: I el caminar també.
1: El caminar també, vale? O una persona alegre com va? O sea,
0: alegre.
1: O sea, alegre què és? Doncs la seva comunicació no verbal, doncs l'esquena molt més recta, no? Un somriure en la cara, a l'hora de parlar doncs hi ha un somriure, és a dir, hi ha una sèrie de senyals que són universals, vale? Que tot el món sap quina emoció estem parlant. Vale, està bé. Això què vol dir? Doncs és una bona forma de saber què em passa, vale? Que és autoobservar-me. De, vale, quina és la meva comunicació no verbal? Quina és la meva forma d'actuar en aquest moment? Perquè hi ha vegades que no sé què em passa, però sé que em passa algo. Uh-huh. Això també passa.
0: Sí,
1: vale?
0: Sí.
1: Bueno, doncs comencem per ahí. Jo te succeís, que faig això? Que faig un autodiagnòstic de... Vale, anem a veure quina és la meva comunicació no verbal. Que com estic manejant-me? Com m'estic relacionant? Vale? Tal volta algú d'extern te diu... Ui, estàs molt... No? Saltes a la mínima, per exemple, no? Típica frase, vale?
0: Sí.
1: Ostres, això significa algo. Significa que estic enfadat en el món? No estàs enfadat en el món. Hi ha algo en el teu pensament que fa que tu estiguis reaccionant d'aquesta manera. Vale, ja tenim el primer pas. Estic enfadat per algo.
0: Vale.
1: Estem d'acord?
0: Sí.
1: Vale. Anem a veure el nostre pensament. Què és el nostre pensament? El nostre pensament és una ràdio interna. Estem en una ràdio.
0: Molt bé, molt ben tirat.
1: És una ràdio interna que a vegades el volum el tenim més alt i a vegades el tenim més baixet, ¿vale?
0: Sí.
1: Quan estem fent coses, quan estem en la feina, quan estem tal, el volum està més baixet. Quan comença a pujar més, normalment quan ens anem a dormir.
0: Quan, ¿vale?, estem a soles.
1: Quan estem a soles, ¿vale? I què fan les persones? Hem d'intentar d'alguna manera baixar aquest volum. Error. ¿Vale? Jo te recomano que no baixes aquest volum de la teva ràdio i que escoltes què t'està passant, què t'estàs dient. Quins són els teus missatges?
0: Vaig a confessar.
1: Vinga, va.
0: Vaig a confessar una cosa. Jo poso molt la ràdio en casa, evidentment. Vamos, crec que és normal, no? Que posem molt la ràdio en casa. Però reconec que me passa, per exemple, a l'hora de dutxar-me. Jo a l'hora de dutxar-me, de normal, poso la ràdio o poso música. Però hi ha dia que no. O sea, no.
1: Perquè te...
0: Me molesta.
1: Te molesta perquè necessites sentir-te.
0: Sí.
1: Muy bien.
0: En canvi, n'hi ha dia que...
1: No necessites sentir-me.
0: Que no vull sentir-me.
1: Clar, efectivament.
0: No és que no necessite. Sí, crec que necessite. Però no vull sentir-me.
1: No.
0: Entonces, pam, ràdio.
1: Sí, sí. Mira, en les addiccions, que sí, saps que sóc experta en addiccions, jo parlo molt d'això, de les addiccions t'ajuda a baixar el volumen a zero. Vale? Per això, sí, un dels motius del per què la persona fuma porros o qualsevol tipus de substància de conducta és sobretot per a baixar aquest volum. No vol sentir-se. És massa dolorós el que estic sentint en el meu interior, con lo qual el que faig és baixar la veu.
0: Vale?
1: Vale. Hem de... sostindre aquesta emoció i averiguar què li passa a aquesta emoció, esbrinar què li passa a aquesta emoció, ¿vale? No anar en contra, perquè torna a dir, anar en contra és l'elefant rosa, ¿vale? Una altra metàfora que jo gaste és com si tu intentes agafar un tros de suro i intentes tirar-lo al mar cap a dins i què fa el suro? Pues, pap, t'hi espera una altra banda, ¿no? Doncs sí, les emocions és el mateix, és a dir, hem d'escoltar perquè estan ahí, tenen una funcionalitat, hem de veure què hi ha darrere d'aquesta funcionalitat. Hi ha vegades que les emocions es confonen per lo següent. Te fico un exemple. Imagina que la meva filla va a creuar un pas de peatón sense mirar, no? I jo li pego un crit. Enfadada. Iris! ¿Vale? En realitat no estic enfadada. En realitat, el que hi ha darrere de l'enfado què és?
0: Por.
1: Por. ¿Vale? Uh-huh. És a dir, hi ha vegades que apareix una emoció, però la emoció que hi ha darrere és una altra. ¿Vale? Uh-huh. Això passa molt en els xics que estan en depressió. ¿Vale? La ràbia apareix molt més a sovint. Vull dir, hi ha com una tendència a estar més enfadats, però darrere d'aquest enfado hi ha una tristesa gran. Vale? Això seria un altre tema a poder parlar.
0: Un altre programa.
1: Un altre programa. Vale. I després podem parlar de sentiments. Uh-huh. Vale? El sentiment és una sèrie d'emocions adjuntat a una sèrie de conductes. Te fico un exemple. Sentiment de culpabilitat. Vale. Què és la culpabilitat? Quan jo em sent culpable hi ha una sèrie d'emocions que acompanyen, correcte?
0: Sí.
1: O sigui, no estic alegre.
0: No.
1: Vale? Hi ha certa tristesa i cert enfado que al conjugar-se apareix aquest sentiment de culpabilitat. Però el sentiment de culpabilitat també hi ha una sèrie d'accions, una sèrie de conductes que fan que tu et sentis culpable. Sí? S'entén?
0: Sí.
1: Vale. Això què vol dir? Doncs que els sentiments són una conjugació, és a dir, és un cúmulo d'emocions... en conductes. ¿vale? Uh-huh. Però és molt cultural. La culpabilitat que jo puc sentir en la societat on vivim, vivim nosaltres, sí, no té res a veure a la culpabilitat que puga sentir un japonès, per exemple. ¿Vale? Té que veure molt en el que és la, la cultura. Sí?
0: Uh-huh.
1: Podem parlar de frustració, per exemple. Què és la frustració? Doncs jo tinc una expectativa que no es complís.
0: Ja.
1: Correcte?
0: Sí.
1: Llavors, sent que és la frustració. Què és frustració? Doncs una sèrie d'emocions junt en una conducta que no s'ha realitzat. Estem d'acord?
0: Uh-huh.
1: I després, per una altra banda, voldria aclarir que les emocions bàsiques podien parlar pues, d'enfado, de por, de tristesa, d'alegria, sí?
0: Uh-huh.
1: Però si parlem, per exemple, d'alegria, no és el mateix estar eufòric que estar alegre?
0: No.
1: A que no?
0: No.
1: Quan estem parlant de por, no és el mateix tindre pànic, no? Uh-huh. Estar aterrat.
0: Uh-huh.
1: Sí?
0: Sí.
1: O estar inquiet.
0: Sí.
1: Quan estem parlant d'enfado, no és el mateix estar parlant de... què te diria? Ara no se m'ocorreix, no? Però d'estar ofuscat, per exemple, mm, vale? Estar molest. Sí? S'entén? És a dir,
0: sí, sí, sí.
1: Dins de lo que és l'emoció primària, diguem, la bàsica, hi ha tot un món baix també. Vale? Què passa? Que si ens dediquem un poc a entendre este món de les emocions, ens va ser molt més fàcil explicar i entendre les meves emocions, però també les emocions que tinc de la persona davant.
0: Uh-huh.
1: Llavors, la comunicació va ser molt més fluida.
0: Perquè vas empatitzar.
1: Totalment.
0: Uh-huh.
1: Vale? Vas empatitzar i vaig a ser capaç d'entendre què em passa. Vale? Quan uno entén què li passa, és meravellós. Vale? Meravellós en el
0: sí,
1: sentit de...
0: Sí, no és fàcil, eh?
1: No, no és res fàcil, res fàcil.
0: Arribar a aquest punt, dic.
1: Una de les coses que fem en teràpia, entre altres coses, és que la persona s'entenga. És meravellós, eh? Apareix... Quan arribem a això, nosaltres diguem que és un insight. Un insight és pues, que de repente la persona desperta i diu, ostres, ara ho entenc. I a vegades és molt dolorós, però a la vegada és molt liberador. ¿Vale? Uh-huh. Perquè quan uno entén què li passa i per què li passa i d'on ve la situació, d'on ve l'origen i demés, és molt més fàcil eixir d'ahí.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? Quan uno no sap per què està enfadat i va enfadat pel món i es relaciona des de l'enfado i des de tal, és molt més complicat. I sobretot és molt frustrant cap a uno mateix. És que no sé què em passa. Sé que em passa algo, però no sé què em passa. ¿No?
0: De vegades, igual sí saps què et passa, però no pots... Perquè això implica a més persones.
1: Mm, sí, però...
0: Entonces, ahí obris un meló...
1: Però t'has d'enfocalitzar quan hi ha persones implicades.
0: Sí.
1: Ens hem de focalitzar en allò que sí depèn de nosaltres. ¿Vale? Perquè moltes vegades em ve a consultar i em diu és que estic enfadada perquè m'agradaria que la meva parella fera, és que estic enfadada perquè m'agradaria que el meu pare fera, és que estic enfadada perquè... Estàs demanant algo que no depèn de tu.
0: Ja.
1: La qüestió és, què fas tu front a lo que està fent la teva parella, la teva germana, la teva... lo que sigui. Vale, això sí que depèn de tu. Vale, la posició on vols col·locar-te front a aquesta situació sí depèn de tu. Vale, el que l'altre faça, el que l'altre diga, el que l'altre pense, això no depèn de tu. Això també ho treballem en consulta, no? El acceptar això. I quan algú també integra això, també és meravellós, no? Perquè és com, vale, pues, ja deixe de preocupar-me o ja deixe de calfar-me el cap d'algo que no puc fer res, en realitat.
0: Mhm. Ai, Maria, se m'ha passat molt ràpid, avui.
1: És que estàs a gust?
0: No, sempre estic a gust, però... És de veres que se passa ràpid. Bueno, podem continuar un altre dia parlant d'emocions.
1: Sí, a veure, les emocions és tot un món, sí, sí.
0: Sí.
1: Recomano a la gent que veig la pel·lícula d'Inside Out, de Pixar, que és meravellosa, tant la 1 com la 2, per entendre un poc el que són les emocions.
0: Uh-huh.
1: No és per xiquets, és per adults.
0: És per adults, sí. I anem a recordar on te podem trobar.
1: Sí, mira, actualment som un centre de psicologia i en psicòlogos i ens pot trobar en web i en psicòlegs.es o en les xarxes socials.
0: Gràcies, Mariam.
1: A vosaltres sempre.
0: Adeu, bon
1: adeu,
0: dia.
1: Adeu, gràcies, gràcies.
2: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem amb la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
3: perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

0: dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. I can't
1: change. Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

no has estat mai a Calcuta? M'agradaria avui parlar amb alguna persona que hagués estat a Calcuta, com jo, que mai no he estat a Calcuta.

0: Escoltes Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Ràdio Pego,
3: 107.8 en

il·lusiona per moments. Fora plans, construïm un nou món. És possible, ho hem de fer. Donem solucions. Tu lluita, lluita. Tens por, però tu lluita. Arriba un dia que canvies i ho superes. Pots deixar-te portar per l'algoritme, però el destí té una porteta just al costat.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Llarga, llarga, llarga vida als Brahms.
1: Radio Pego. Som la teva veu. Radio Pego.
2: Som la teua veu. Radio Pego. Radio Pego. Som la teua veu.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Hi ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM. I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores.

0: I per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dissabte 27 de juny, a les 8 de la vesprada, l'entrada gran. Itinerari, carrer Sant Rafael, plaça del Mercat, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Majorazgo Sandra, Sant Agustí, pla de la Font, passeig Cervantes, part dreta, fins l'altura del carrer Àustria Sant Marc. L'ordre d'entrada serà bàndol cristià, timbals i clarins, algarades, conqueridores, albardins, almogàvers, inquisidors i templàries. Embaixadora cristiana 2026. Bàndol moro, filà capitana 2026, filà fixucs, seguida dels aladrac, avençaïnes, algarrapets, beduïnes, coscoix i alagamba musa. A la una de la nit, Vall de Moros. Al Poliesportiu Municipal Cervantes tindrà lloc la redella popular amenitzada per l'orquestra La Tribu i una macrodisco mòbil. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego. Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

s'adormen els despertadors. Mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb els

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: La música allarga la vida.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Pride Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa. T'oxigen per a mi. Quina sort que tinc per convertir el teu sentit. I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeo de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
2: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8. Ràdio Pego.

0: faran tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les omplirem de motius per a seguir avant.
1: Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú.
2: Un estany escrit en fang que amb la pluja no es borrarà.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego. Música.

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
1: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.
2: Comença en Llosa FM Perles de Música, amb Vicent Xirlaque.
3: Benvingudes, benvinguts a Perles de Música, el programa de Llosa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes, on escoltem cada setmana joies musicals d'avui, ahir i sempre. Així al micròfon Vicent Xirlaque i espero que gaudiu d'esta mitjoreta, l'última de la temporada, que anem a compartir amb una cosa que ens encanta, tant a nosaltres com a vosaltres, i que és perfecta per a esta època de l'any, perquè tornen amb nosaltres els meravellosos One Hit Wonders verbeneros. Ja sabeu que els One Hit Wonders són aquells artistes que tenen un únic èxit i després, tot i que ho intenten, no n'aconsegueixen cap altre. I quan parlem de cançons verbeneres, crec que no cal explicar massa el que vull dir, no? Eixes cançons que sonen o sonaven en les festes dels pobles amb l'única intenció de fer-nos moure el cos i alegrar-nos la nit. I comencem amb el número 5, el mambo número 5 de l'Úbega.
4: Ladies and gentlemen, this is mambo number 5.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

El Venao, de los cantantes de Ramón Orlando. Ramón Orlando es un cantante y compositor dominicà considerat com un dels pioners en la internacionalització del merengue. Després de dècada i mitja de carrera, en 1992 va fundar l'agrupació Los Cantantes de Ramón Orlando, amb els quals tindria diversos èxits, però cap tan popular internacionalment com este. Evidentment, al seu país d'origen, Ramón Orlando no és un One Hit Wonder, però en este moviment del One Hit Wonderisme, en este fenomen, la percepció de l'audiència és important, perquè, per exemple, nosaltres sabem que los del Río no són One Hit Wonders, però sí que ho són per a la resta del món, on no van tindre cap altre èxit més enllà de la Macarena. I per a nosaltres, l'uruguaiana Natalia Oreiro no és que siga One Hit Wonder, és que quan comenceu a escoltar-la pot ser que fins i tot dubteu que arribi a tindre un èxit. Però este Tu Veneno de l'any 2000 va tindre prou d'èxit llavors i segur que en quan aplegue la tornada, vos sona Natalia Oreiro.

Tu Veneno, de Natalia Oreiro, que va començar com a Paquita, com a una d'eixes ballarines barra ajudants que tenia l'estrella brasilera Xuxa als seus programes televisius, i en mudar-se a Buenos Aires ja després va començar a treballar com a actriu en diverses telenovel·les, per a començar en la música en 1998. Este Tu Veneno pertanyia al segon disc de la seva carrera, titulat també Tu Veneno, de l'any 2000. I un any abans, en 1999, la cantant porto-riquenya Noelia debutava amb un disc titulat Tal com ella, que tenia com a tercer single una cançó que a l'any següent seria un èxit a Espanya i en 2001 ho seria a Itàlia, per gentilesa del popular programa televisiu de Canale 5, Striscia la Notizia, fent que Noelia aconseguira un disc d'or allà a Itàlia amb este Candela.

Noelia ha tingut altres èxits, fins i tot majors que este Candela, però això ha sigut a Llatinoamèrica i als Estats Units, no per així, així que per a nosaltres és una One Hit Wonder. I també ho és, tot i que has sigut durant dècades un personatge de la faràndula, de segona o tercera categoria, això sí, la nostra següent convidada, Malena Gracia, nascuda en Madrid en 1969, després d'uns quants anys treballant en teatre i revista, un dels trampolins per al seu salt a la fama fou el terrorífic programa d'Antena 3 Arevalo i Cia, liderat pel còmic valencià Arevalo, amb qui anys després se la relacionaria sentimentalment. Pel que fa a la seva carrera musical, en 1992 va debutar amb un disc de cançó espanyola titulat Vete con él. Es va presentar a diversos concursos de talents i, una vegada ja s'havia convertit en un personatge conegut, va traure un segon disc sense cap de fortuna. Llavors, a finals dels 90, també va formar el grup Sex Bomb, junt amb altres famoses de tercera, com Yola Berrocal o Sonia Monroy, i en separar-se d'aquest grup, en 2003 va participar en un dels realities més trash de la història de la televisió espanyola, Hotel Glam, i gràcies al premi i a la fama que li van donar la tercera posició a aquest programa, va poder reprendre la seva carrera musical aconseguint un gran èxit amb esta cançó, el seu single Loca.

Tot i que Malena Gracia va seguir en el candelabro, que diria aquella, mai va tornar a tindre un altre èxit com este, o un èxit de qualsevol tipus. I tanquem este programa dedicat als One Hit Wonders Verbeneros, amb el qual també tanquem temporada, amb Los Centellas, un grup liderat per la Voz de Oro de Toni López, que naixia en 1994 simplement per a tocar en la caseta de la fira d'uns amics. Arran d'això van començar a contractar-los per a fer altres actuacions i un any després venien 100.000 còpies del seu disc de debut, Por Amor al Arte, on s'incloïa una versió del tema La Luna i el Toro, que els va llançar a la fama. Esta cançó fou publicada originalment en 1964 per la cantant de cançó espanyola Micaela i tres dècades després va tornar a convertir-se en un èxit de la mà de Los Centellas, amb qui acomiadem esta vuitena temporada de Perles de Música. Com sempre, un plaer haver-vos acompanyat durant tots estos mesos i moltes gràcies per estar ahí a l'escolta. Una salutació de part de Vicent Xirlaque, que tingueu molt bon estiu. Adeu!

Musigrafies, un espai de Ràdio Ribarroja per a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Pressure, pushing down on me, pressing down on you, no matter what. Avui en Musigrafies parlem de Shawn Mendes.

Cantant i compositor de pop que va batre rècords amb el seu primer single, Sean Peter Paul Mendes, de pare portuguès i mare anglesa, va néixer el 8 d'agost de 1998 en Pickering, a l'est de Toronto, a Canadà.

després de publicar una sèrie de covers en uns quants llocs per a compartir vídeos, Mendes va obtindre un bon nombre de dedicats seguidors. La seva mescla d'estils entre Ed Sheeran i Justin Bieber també va atraure a Island Records, qui el va contractar en 2014. Eixe mateix any, amb tan sols 15 anys, va llançar el seu single debut, Life of the Party. La ràdio nord-americana inicialment el va ignorar, però la cançó va entrar en el Billboard and Singles Chart en el número 24, convertint a Mendes en l'artista més jove a aconseguir, amb un senzill, el seu debut en el top 25.

La cançó també es va incloure en el debut a Island Records de Shawn Mendes EP. L'EP va tindre un bon acolliment, aconseguint el número 5 en les llistes Billboard en el seu camí cap a vendes de més de 100.000 còpies i preparant l'escenari per al debut del seu llarga duració de 2015, Handwritten. Precedit pel single Something Big, Handwritten va aparèixer en fortes vendes, debutant en el número 1 a Canadà i Estats Units.

El single Stitches, llançat eixe abril, es va convertir en un dels èxits més importants de Mendes, arribant al top 10 en els Estats Units i Canadà i encapçalant les llistes al Regne Unit i Alemanya. A més, el seu senzill Believe també es va utilitzar en la banda sonora del musical de Disney Channel Descendants.

Mentre obria els shows de Taylor Swift en les cites nord-americanes del seu World Tour, Mendes i Camila Cabello, de Fifth Harmony, van col·laborar en la cançó I Know What You Did Last Summer, que va aparèixer en la versió deluxe de Handwritten, llançada al novembre de 2015. La cançó va aconseguir el top 20 en les llistes dels Estats Units i el Hot 100 de Canadà. El single Top 10, Treat You Better, va precedir el segon àlbum de Mendes, Illuminate. Este nou treball va ser gravat a Nova York i estrenat al setembre de 2017. Illuminate va debutar en el número 1 als Estats Units i Canadà, on també va aconseguir el disc de platí.

Ràpidament li va seguir al desembre Live in el Madison Square Garden. Mendes va llançar una gira mundial massiva en la primavera de 2017 i va marcar un altre senzill top 10 amb There's Nothing Holding Me Back. Per esta època també va llançar una sessió acústica en viu per MTV Unplugged.

0: Back.
1: El 25 de maig de 2018, quasi dos anys després del seu últim llançament, Mendes va llançar el seu tercer àlbum d'estudi, Shawn Mendes. L'àlbum compta amb una llista de 14 cançons, incloent els 5 senzills. Gràcies a este àlbum, l'artista va aconseguir les seues dues primeres nominacions als Premis Grammy, el reconeixement més important de la música en la versió de 2019, en les categories Cançó de l'any per In My Blood i Millor Àlbum Vocal de Pop.

El 26 de juny de 2019, el canadenc trau el senzill Senyorita amb un videoclip molt sensual que aconsegueix l'èxit mundial junt amb la també cantant Camila Cabello. Temps més tard, ambdós van confirmar que són parella sentimental. Shawn Mendes conta que en la seva infància va ser influenciat pel reggae que els seus pares solien escoltar. Així mateix, recorda sempre que sentien obres de Led Zeppelin, música country i a Garth Brooks. En 2015 va comentar que les seues principals influències per aquells temps eren John Mayer i Ed Sheeran.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
3: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Divendres 26 de juny, a les 19 hores, l'Entradeta i l'Ambaixada Històrica. Des de la plaça del Mercat arranca el bàndol moro seguit del bàndol cristià. A la rereguarda eixirà la Filà Ambaixadora 2026, Filà Templàries. Tancarà l'Entradeta la Filà Capitana 2026, Filà Feixucs. Desfilaran per la plaça de l'Ajuntament, Majorazgo Cendra i Sant Agustí fins a arribar al Pla de la Font. Allí tindrà lloc l'Ambaixada Històrica a càrrec i amb la participació especial de l'Ambaixadora Cristiana 2026 i el Capità Moro 2026 amb les seues corresponents filades en batalló i representant la presa del castell. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Tira, tira. Va, el bombo.
1: Oye, el bombo, ¿qué pasa?
0: No, bombo.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
0: Ràdio Pego, www.radiopego.com. Ràdio Pego, @Ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.

amb el cor més ple, sempre amb aquestes ganes de caminar i de viure entre germanes. T'imagina el futur, de perdre les batalles i de poder aturar-se quan estem cansades.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
2: Oh boy.

portar al precipici per amar aquell passat per oblidar, subtilment suïcidar-lo, que ja s'ha anat avall. Pujar després...

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
1: Radio Pego. Estàs escoltant Radio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: Radio Pego, estem al teu costat.
4: Radio Pego. Música.
1: 107.8 de la FM, Radio Pego.
5: Radio Pego, 107.8 de la FM.

make it turn up, girl. Play me like a lollipop.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. It's got
1: to be. Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Ràdio Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: T'agrada la música?
4: T'agrada la música?
3: Ràdio Pego.
4: 107.8 en FM.

si el que busques són continguts locals. Si necessites conèixer la informació més pròxima. Si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Al programa d'avui, el programa d'avui s'ha de fer menció a una donota valenciana que ha deixat una forta petjada entre mestres, famílies i alumnat de finals del segle XX, bueno, i principis del XXI. Es parlem de la Carme, Miquel i Diego, ja que tal dia com avui, moment en què emetem aquest programa en directe, tal dia com avui de fa 27 anys, va fer el seu traspàs en arribar als 74 anys d'edat. Va néixer a la Nucia l'any 1944, en una família de mestres que li va transmetre des de ben menuda l'amor per l'educació i per la nostra llengua. Aquell ambient familiar, ple de llibres, converses i curiositat, va marcar profundament la manera com ella entenia el món i des de ben joveneta que va pensar en fer-se mestra. Quan va començar la feina a les aules, va descobrir que l'escola era el seu lloc natural. Durant quasi 40 anys va ensenyar en pobles i ciutats del País Valencià, tavernes de la Vall d'Igna, Torrent de l'Horta, Alcàsser, València. A cada aula intentava sembrar estima pel coneixement, però també pel valencià, una llengua que en aquell moment quasi no tenia presència a les escoles. No hi ha cap mena de dubte, eh? Que estava convençuda que els xiquets i les xiquetes havien de poder aprendre en la llengua que parlaven a casa i per això va treballar incansablement per introduir-la a l'ensenyament. D'aquell moviment naixeria el que després seria Escola Valenciana, una entitat que va ajudar a impulsar i que anys més tard va tindre l'honor de presidir. A més de mestra, sempre va sentir la necessitat d'escriure. Va publicar llibres per a infants, per a joves i per a adults i també centenars d'articles sobre educació, llengua i medi ambient. Escriure era, per a la Carme Miquel, una manera de continuar ensenyant i de continuar dialogant amb la societat. Amb el temps va rebre reconeixements que l'ompliren l'orgull, com el seu ingrés a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Però per damunt de tot, el que més la va emocionar sempre era saber que la seva feina havia ajudat a fer créixer una escola més justa, més valenciana i més humana. Com hem dit, va morir l'any 2019, però el seu llegat continua viu en cada aula on el valencià és llengua de vida, en cada llibre que desperta un somriure i en cada mestre o mestra que creu que educar és transformar el món.

la cosa més bonica i preciosa. Sense pecat ens ensenyà a ballar, a cantar i estimar. D'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volcuta dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu senc i et llenço un homenatge als quatre vents. Com record d'infantesa, sempre et recordaré a tu.

0: El Dia de la Música és una festa que actualment se celebra en un centenar de països cada 21 de juny, amb l'inici de l'estiu. El calendari cívic té considerada i subratllada aquesta data, 21 de juny, Dia Europeu de la Música.
1: Dins del panorama musical transnacional, el 18 de juny, però...

i l'eclecticisme musical, explorant gèneres que van des del pop previ al rock, amb rock and roll, fins a la clàssica, les balades i l'electrònica. La seva associació de composició de cançons amb Lennon és la més reeixida de la història de la música moderna. Tot seguit escoltem el tema El llarg camí, d'aquest grup musical de Liverpool.

0: falsedats, bulos, partidisme, descontextualització, interessos, imprecisió, condescendència, intrusisme, fonts dubtoses, desinformació...
1: A la xarxa d'emissores municipals valencianes creiem amb el periodisme.
0: Creiem amb el periodisme que ens parla de la nostra realitat.
1: Amb el periodisme de proximitat.
2: Xarxa d'emissores municipals valencianes.

0: Separem bé els residus.
1: Separar els residus ajuda a minimitzar l'impacte al planeta.
0: Procura fer-ho bé. Reciclem millor. És un consell de la xarxa d'emissores municipals valencianes.

El primer xiulit de la setmana, te amo. Te amo des de fa algun que altre programa. Nosaltres xiulem sense cap mena de dubte ni paliatiu al parroquià del Ventorro, que continua parapetant-se a la darrera fila del legislatiu valencià per tal d'evitar assumir cap tipus de responsabilitat respecte de la manca d'auxili i atenció a la data del dia de la barrancada i de l'arriuada del Magre. El segon xiulit també disposa de propietari des de fa unes setmanes, ara que acaba de complir 195 dies com a president encarregat, sense haver estat votat per ningú, però que té com a objectiu salvar-li l'esquena al seu anterior ocupant del cadiral gran de la Generalitat.

I el darrer xiulit de la setmana li l'adjudiquem a la Carme. Sí, sí, la irresponsable consellera d'Educació del govern que comanda Juan Fran, incapaç com ha estat de fer cap passa en favor de la millora de l'ensenyament públic valencià, mentre ha adjudicat més de 120 milions d'eurons a les escoles de la secta catòlica Opus Dei perquè continuen discriminant per sexe l'alumnat.

Aplaudim, sense cap mena de dubte, el col·lectiu de docents i ensenyants del País Valencià per haver-se mantingut ferms fins al darrer instant en què han denunciat la inutilitat de la consellera Carme Ortí i el seu equip per negociar res que millore la qualitat de l'ensenyament valencià.

També aplaudim tot l'alumnat de batxillerat que ha superat les proves d'accés a la universitat en el seu conjunt, perquè amb l'inici del proper curs apuntalaran el nostre futur com a poble i donaran continuïtat a aquesta màxima institució acadèmica. I finalment aplaudim el magistrat Ximo Bosch, i ho fem degut a la seua claretat quan explica els casos judicials que hi ha plantejats arreu la vida política estatal i per ajudar a comprendre segons quines decisions de la magistratura valenciana i de la magistratura en general, podem dir-ho.

hotel demencial de turistes amb obrers, vertical i tal cor dels seus habitants, es nodria des de sempre de tradicions ben diferents. A poc a poc va descobrir els seus racons més amagats.

0: l'últim dijous de cada mes, d'11 a 12 de la nit, en la xarxa d'emissores municipals valencianes,
1: I'll be your mirror.
0: Seré el teu mirall.

Tenim molta sort. Viure en aquesta terra és un regal per moltes raons. Una d'elles és que creixem almenys amb dues llengües, el valencià i el castellà. I hi ha qui amb alguna més. La diversitat sempre suma. I viure en una societat multilingüe potencia les capacitats d'aprenentatge. Una vegada que comences amb els idiomes, ja no pots parar. El francès, l'anglès, l'italià, el romanès... Avui en dia ja no se'ns fa estrany conviure amb molts parlars. Anar a classe en valencià, tindre el timeline de les xarxes en anglès o que la teua amiga t'ensenya a dir gràcies en àrab. Xucram! Viure en valencià és viure connectat al món. I, per tant, estudiar en valencià és un model d'èxit que ens prepara per als reptes del futur. Les nostres societats cada vegada són més diverses i les llengües són ponts que uneixen cultures i apropen a les persones. Així que a l'hora de triar centre, ja ho saps, tria aquells on el valencià siga la llengua vehicular. Creix en valencià. Escola Valenciana.

Tercera persona és un programa que fa un recorregut pel conjunt de la nostra geografia per tal de recollir les opinions de persones, grups o entitats de reconegut prestigi i subratllar la seva importància. Tercera persona és un programa viatger de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tercera persona en la teua ràdio de capçalera.

A Ciutat de Xàtiva ha acollit, a les sales d'exposicions de la Casa de la Cultura, una mostra que, sota el títol genèric de Llavors d'Empatia, ha estat el botó de cloenda d'un projecte que ha rebut el suport econòmic d'Educaixa i l'assessorament tècnic de diversos especialistes de les universitats de Barcelona i València, respectivament. El Centre d'Educació Infantil i Primària Atilio Bruschetti, d'aquesta localitat de la comarca de la Costera, va ser seleccionat en la tercera edició del projecte de millora educativa d'entre les 407 propostes presentades, un treball enmarcat en la temàtica Com millorar l'aprenentatge social i emocional en les escoles de primària. Llavors d'Empatia és un projecte social i emocional que parteix d'una premissa senzilla i potent. Cada emoció té alguna cosa a ensenyar-nos. Al llarg de tot el curs, l'alumnat ha explorat les seues emocions a través de la música, de la dansa, de la literatura, de l'arquitectura i la investigació. Tot això amb la col·laboració d'un equip de professionals de primer nivell, com és el cas de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona i el grup d'innovació de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de València. El programa va estar atent la data d'inauguració i va aconseguir diverses opinions en exclusiva que reproduïm tot seguit.

0: I ella diu, no, que jo vinc de públic. Clar, ella ve de públic, però és una professional, com la copa d'un pi, de les arts escèniques, de les arts plàstiques. Si dic un nom segur que moltes persones sabran qui és. Disparatario. A que sí? Doncs ella és Lorena Comín. Lorena, fins quin punt les arts fixen la nostra personalitat?
1: Uah, comences per ahí, no? Directament. Ah, mare meua. Jo crec que... Jo m'he criat en un pare artista i una mare docent, i en ma casa sempre n'hi havia quadres, llibres, música, moltíssima música. Anàvem al teatre, veiem el cinema. I jo crec que no seria la mateixa persona sense la infància que vas tindre rodejada d'art per tot ahí. O sigui, jo crec que és molt important per a la nostra personalitat, molt important.
0: Vols dir que mitjançant les arts plàstiques que has teixit la teua vida?
1: Exactament, i continue teixint la meua vida, sí, sí. I teixir ara està de moda, ara torna a estar de moda i crec que és una tarea molt important. Jo vaig teixir de deberes, de teixir, de fer-me la roba i tal, i fer-me xalecos i coses.
0: No, i sabem de tots els monstres i monstruosos i personatges mítics que has teixit i creat.
1: Exactament, però de manera metafòrica i de manera física també, real. I teixir té moltes... És molt important. I ara torna a estar de moda, però no només el fet de teixir, sinó de teixir xarxes, de teixir-nos, de tornar a trobar-nos entre nosaltres i teixir pues, xarxes d'amigues, de persones que es troben i parlen de coses perquè...
0: Complicitats.
1: Totalment, perquè venim i encara estem en una època, una etapa massa individualista i que s'havia deixat els teixits abandonats per ahí i crec que a poc tornem a teixir.
0: Una última qüestió, Lorena. Són les emocions els nostres principals canals de socialització?
1: Sí. Sí, jo crec que sóc una persona massa emocional i és molt important saber gestionar les emocions, sobretot, perquè no podem tampoc viure a soles d'emocions, però sí que hem de saber escoltar-les i gestionar-les, perquè si ens deixem portar a soles per les emocions, tampoc podem relacionar-nos d'una manera sana. Així que és molt important, sobretot, pues, això, ser conscients de que són emocions i de que nosaltres, que elles formen part de nosaltres, però no som nosaltres a soles emocions, però sí que ens atreveixen i que són importantíssimes per a relacionar-nos en la resta del món.
0: Ara sí que és l'última. Quants dies lliures tens ara a l'estiu?
1: Poquets. Poquets, però intentaré, sí, tindre més des que crec que tinc, perquè ho necessite.
0: Llavors d'empatia. Una proposta molt interessant per renovar l'ensenyament a les nostres escoles. Sobretot és interessant la mostra que ha cristal·litzat aquest projecte que ha portat a terme el Centre d'Educació Infantil i Primària Atilio Bruschetti. Ens trobem amb Raül Hurtado. Trobo que ha estat el responsable de posar i substanciar aquest projecte en format de mostra. D'on has tret el fil?
2: Realment tot el fil ve de l'Atilio, no? Ha sigut un projecte de cocreació on conjuntament hem col·laborat per poder mostrar tot el que havíem fet durant el projecte d'Ucaixa, que ha sigut tot el treball realitzat durant tot el curs. Realment hi havia han treballat moltíssim, hi havia moltíssima informació i possiblement coses de les més complexes és com donar-li forma a tant de material, tant visual, tant de contingut, i tot és important, tot volem mostrar-ho i realment l'estructura ens ajudava molt el poder distribuir en aquests fils, no? Que acaben unint tot, però les emocions són diverses, com els fils de colors, i d'ahir van a diferents projectes com han treballat les emocions de diferents formes.
0: Resulta curiós en entrar a l'exposició veure un arbre de fils que de sobte s'escampa per tota la sala.
2: Sí, en totes les exposicions necessitem com una introducció, una presentació de què és el que van a veure. És com una mena d'índex, no? D'ahir puga informar-nos un poc d'on estem i què podem veure en l'exposició. I hem fet això. Tots els fils que van recorrent totes les estacions de l'exposició es concentren en un punt inicial on hem posat la informació bàsica del projecte i a partir d'ahir hi ha unes peces, unes figures de fang a terra d'on ixen els fils, que aquestes peces les han fet l'alumnat i cadascuna expressava part de la feina que hem fet i per segments de quan han treballat en el cos, les emocions o quan han anat a fer les entrevistes o el que sigui, i també part d'elles les emocions. I a partir d'ahir iniciem a les diferents estacions de les activitats realitzades.
0: Ha treballat SUC amb l'alumnat directament?
2: No, la veritat és que no. Ha sigut amb l'equip docent els que ens han passat la informació. Nosaltres, l'alumnat, hem vist, hem estat prou en contacte a través del seu treball, però no és directament, que ha sigut avui, quan hem vist ara que estan explicant ells la seva feina.
0: Estan explicant els joves?
2: Sí, no? Sí.
0: I això ho haureu... com ho heu vehiculitzat, això,
2: no,
0: vosaltres?
2: No, això realment és la forma de treballar de l'Atilio, que fa molt partícip sempre a l'alumnat de tot, des de planificar el que van a fer com després de contar el que han fet. I s'havien preparat els equips per dos o tres alumnes i cada estació, i estan ells explicant les pares i totes les famílies, pares i mares de famílies que han vingut a veure la seva feina.
0: Resulta curiós, i si més no novedós, que un equip de treball com el vostre, dedicat al disseny a cert nivell, estigui implicat en una escola de primària de la ciutat de Xàtiva.
2: Al final, després de tant de temps, perquè portem ja, anem cap als 20 anys de treballar en disseny, el que volem com a propòsit són projectes que ens ompliguen, realment. Podem treballar per a empreses molt grans, en projectes de molt de pressupost i molta envergadura, però al final, aquestes coses són les que realment ens omplin, no? I el poder treballar en projectes creatius, innovadors, de centres educatius que creuen en l'educació pública, important, per a generar una societat de futur, perquè els joves els que es donem avui va ser la societat que anem a tenir el futur, i per a nosaltres participar en aquests projectes és un goig.
0: Obrin portes aquests projectes professionalment?
2: Professionalment?
0: Amb currículum?
2: Sí, tot és una experiència. Per exemple, així venim en unes limitacions de l'espai, de materials, de temps, tot, moltes limitacions molt diferents a altres projectes i de tot s'aprèn. Jo ara he pres en aquest projecte que puc enganxar un cartró en un sistema d'anclatge que abans no havia utilitzat i tot ompli, tot projecte suma i tot projecte serveix per a més endavant fer altres coses.
0: Satisfeix amb el resultat final, el que esteu mostrant avui a les famílies?
2: Sí, realment el nostre paper sí és molt discret. Al final el que hem fet és, des de la invisibilitat del film mateix, donar visibilitat a realment els protagonistes, que són l'alumnat i molt principalment també els docents, l'equip docent del centre que han treballat. Fer aquests projectes és molt complicat. Implica una aposta important per tant de preparar-ho tot bé, de treballar-ho. És molt més fàcil possiblement seure l'alumnat en cadires i taules i fer una lliçó magistral on estan ahí atenent, i fer aquest tipus de projectes és eixir-se de la caixa i és molt més complicat. Per tant, el mèrit és totalment del centre.

0: I al carrer Montcada de Xàtiva, poca broma, al carrer Montcada de Xàtiva, a les portes del Palau de la Casa de la Cultura, ens hem trobat a una persona que ha sabut sembrar llavors d'empatia mitjançant una expressió corporal que han posat en escena les persones que van habitualment a la companyia jove de dansa Innovatori. Ella és Cristina Puchades. Cristina, vos ha costat molt trobar el fil d'aquesta expressió corporal que heu mostrat?
1: No, no s'han costat perquè hem gaudit moltíssim. Hemos envasat en el llibre El fil de la vida i per mig de les experiències del llibre i de les experiències pròpies ha sigut fer el fil conductor per a inspirar-se en una composició col·lectiva. Perquè anàvem, cada vegada que fem una sessió, anàvem traguent com material. Fins a, i el que fem és un cortapega. Ja quan ja tenim tot el material, entonces ja fem una composició coreogràfica. I ha sigut un plaer.
0: Bueno, i acostumada amb els teus alumnes, sí, però és que a més han intervingut una vintena de persones que en sa vida havien fet dansa ni expressió corporal. Com ha estat aquest maridatge?
1: Nosaltres treballem molt en l'escola. De fet, pensem que la dansa és una assignatura pendent dins de l'escola general. Això està clar. Ja n'hi ha reivindicacions al respecte. Ha entrat la música, ha entrat la plàstica, però no ha entrat la dansa. I el que hem fet és, pues, anàvem fent com unes improvisacions guiades per aportar a l'alumnat dins d'eixe llibre i d'eixe fil conductor i a partir d'ahí fer com una espècie de xocs, que és com sempre treballem, perquè treballem la dansa educocreativa, que és això, pues, mitjançant pautes improvisades, elles van com buscant el seu moviment propi, que el més bonic que n'hi ha en aquest aspecte de treball és que totes les danses i tots els cossos són vàlids i són apropiats. Cada un té la seva particular, el seu particular moviment.
0: I els xicuelos i xicueles de l'Atilio, què t'han dit al final?
1: És molt bonic tot. I ara, quan estàvem a punt d'eixir, me diuen no volen que s'acabe, perquè si quan fem l'actuació ja s'haurà acabat tot. I el que més mos ha agradat és el procés. I que te diguen això, que la gent gaudisca més del procés que del producte final, que el producte final és només, és lo de menys, no? És lo important, és tot el procés que se treballa i totes les emocions que eixen en eixe procés.
0: I amb els mestres, has tingut cap problema com han entrat en aquesta proposta?
1: No, que va, perquè és que l'Atilio és un cole super sensible. De fet, és el cole el que me crida a mi. Per tant, que va, tots super dispostos i genial.
0: Tornareu a fer alguna cosa més?
1: I tant, clar que tornarem. Ja ho hem fet en un passat, ho hem fet ara i ho farem en un futur.
0: En tot aquest xivarri que estem escoltant, volem fer unes preguntetes a un grup de xiques que han estat les que han obert l'acte d'exposició. És un grup de xiques de la companyia jove de dansa Innovatori. 2, 3, 4, 5 xiques i un xic. Escolteu, conteu-me com heu preparat esta cosa tan xula, alguna de vosaltres, o totes alhora.
2: Pues vam començar primer a la classe preparant la nostra part de coreografia i ja després vam tindre alguns assajos amb els xiquets, alguns dissabtes, i bueno, el treball sobretot es fa el dissabte, algun dia també entre setmana, i pues assajos també quan podíem.
0: D'on ha eixit la coreografia? En què vos heu inspirat?
2: Pues la història trata sobre un llibre que és el del fil de la vida. Entonces tota la coreografia gira al voltant d'aquest fil que te va portant per diferents camins, sorpreses i tot de la vida.
0: Heu trobat participació en els xicuelos i xicueles de l'escola? Com se ho heu passat amb ells?
2: Sí, ha sigut molt emocionant perquè tenien moltes ganes, molta il·lusió, eren un terratrèmol, però al final, quan tocava concentrar-se, s'han concentrat, és de meravellats en els xiquets, molt bonicos, la veritat.
0: I vosaltres vos dediqueu a això? Conteu-me coses, qui sou? Qui sou? Tu qui eres? Sí.
3: Pues som de diferents edats.
2: Sí, així n'hi ha algunes que anem a quart de l'ESO, altres a primer de batxillerat, després d'has tu...
4: Que... Jo tinc 22 anys, que jo vaig ser becat en un concurs i vaig vindre als assaigs de la companyia Innovatori. Uh-huh. Molt bé.
2: I sí que va al conservatori, les sí, demés encara no. i les demés com un extraescolar més. Moltes hores,
5: molta dedicació sí, també,
2: sí. Molt d'esforç i molt de sacrifici també, però un com extraescolar.
0: Aneu a dedicar-se a això? Tu ja trobes que sí, no?
4: A veure, ara estic en quint de Conservatori Dansa Contemporània i ja quan finalitzis l'estudi sí que em vull dedicar a això, a la dansa.
0: I vosaltres, com ho teniu?
2: Algunes ho tenen així un poc pendent,
5: com a opció,
2: altres volen tirar més per altres carreres, però sempre està ahí com l'opció. Tinguem la porta oberta de poder entrar al conservatori.
0: Xiques i xic, moltíssimes gràcies per contestar-me les meues dubtes, que no sabia ni qui éreu ni què cosa, i moltes felicitats per el treball que heu fet.
2: Moltes gràcies a tu.
4: Gràcies. Adéu.

0: I a la mostra de l'Atilio, de Xàtiva, ens hem trobat amb una jove de 7 anys, prompte faràs 8, m'han dit.
1: Sí.
0: Que li diuen Natura. Escolta, primera, t'ha agradat esta festa que estan fent-se així en Xàtiva?
1: Sí, m'agrada molt i ara estan millorant un poquet més.
0: Per què dius ara estan millorant? Tu has anat a esta escola alguna vegada?
1: Sí, he anat uns pocs dies perquè com va passar per lo de la Dana van tindre que canviar de col·le 2 voltes.
0: Molt bé. De tot el que s'ha fet avui, t'ha agradat la dansa? Sabies que existia si en Xàtiva una colla de xiques i xics que feien aquestes coses tan xules?
1: Jo també ho sabia perquè hasta van fer-ho en un teatre de veritat. Ah. En un escenari de Xàtiva també.
0: I escolta, i tu a quin curs vas?
1: A segon de primària.
0: Però la teua classe té un altre nom que no és segon de primària. Quin nom té?
1: Bufanúvols.
0: I tu saps qui és Bufanúvols? Però el personatge Bufanúvols saps qui és? Saps si és un gegant o si és un nano o si és un donyet?
1: És un personatge dels Espantacriatures.
0: Ah, que guai. I de tot el que feu a la vostra escola, quin és el color que més t'agrada a tu?
1: El morat.
0: Per què?
1: Perquè n'hi ha moltes coses allí i estic entre morat i groc. El groc perquè és molt potent com el sol i el lila, pues, mora clareta així.
0: Escolta, m'han dit que tu pintes, que vas a classe d'art.
1: Pues sí, vaig els dilluns i tinc del dilluns al dissabte tot ple d'extraescolars.
0: I quines extraescolars vas? A veure, tota la setmana plena?
1: Dilluns tinc art, dimarts atletisme, dimecres música, dijous atletisme, divendres piano i música i el dissabte cor.
0: I el diumenge descansaràs, no? Perquè si no...
1: Sí, i damunt que el dia següent tenim col·le. Doncs
0: pues clar, per això. I com pots preparar-ho tot cada dia? Perquè ahir te posaran deures o te posaran faena, no?
1: En realitat, a casa no me porten deures i no, jo no tinc que fer tantes coses, sinó els meus pares perquè me porten ells.
0: Clar, molt bé. Natura, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot el que fas en la teua vida.
1: De res.

0: Què curiós és que en una escola primària, participen universitats. La Universitat de València, Estudi General, principalment, i també la Universitat de Barcelona. Ens hem trobat amb una de les professores de la Facultat de Formació del Professorat de València, que ha estat directament implicada amb el projecte que presentem des de la vila de Xàtiva, llavors d'empatia. La professora Castellano, Margarida Castellano, què ha suposat per a vosaltres formar part d'este projecte?
1: Bé, per als professionals que ens dediquem a la formació del professorat, poder fer investigacions reals i de context com aquestes, doncs donen sentit a tot el que es promou des de les facultats d'educació. Aleshores, el treball horitzontal que hem fet durant tot un any amb els professionals que treballen a l'Atilio Bruschetti, doncs ha donat sentit a les investigacions que estem fent al voltant de la materialitat de la lectura i de quina manera també la lectura compromet el cos, que és el que ha aportat l'innovatori de dansa. Per tant, a partir de la pregunta com aprenen els xiquets i les xiquetes en el segle XXI, com descriuen i com desxifren el món, doncs ens hem endinsat en la creació d'unes caixes de lectura multimodals que ens ajuden al que s'anomena el desenvolupament de les multiliteracitats. I això, que a nivell d'investigació doncs té aquestes paraules, no?, tan eloqüents, podríem dir, doncs treballant-ho amb els xiquets i xiquetes de tercer i quart de primària, en aquest cas, doncs hem pogut veure efectivament com veuen el món.
0: Pel que ells el veuen i l'interpreten des de la seva pròpia filosofia?
1: Aquesta idea és una idea que hem reflexionat molt i que hem partit d'una idea que ens ve des de Loris Malaguzzi i Reggio Emilia, que són els 100 llenguatges de la infància, no? La manera en què els infants observen el món. I el que hem pogut observar és que la societat va molt a pressa, per a nosaltres moltes vegades de manera que ens costa de definir, no? Però quan ho mires des de l'alçada dels infants i quan ho mires des d'aquest ull amb què mirava Frato també el món, doncs veus que efectivament necessitem parar i aprofitar doncs aquelles petites alegries que tenim en el dia a dia. I en aquest sentit, aquestes petites alegries ens les han aportades els àlbums il·lustrats i els llibres objectes amb els quals hem pogut començar aquest procés de descodificació i d'alfabetització del món.
0: Innovatori ha fet una proposta corporal fonamentada en fils i en teixits de xarxes. Ens trobem en el moment de teixir xarxa?
1: Que bonica aquesta pregunta, la veritat, sí. Hem partit d'un àlbum il·lustrat que ens agrada moltíssim, que és El fil de la vida, de Davide Cali i Serge Bloch. I aleshores, amb aquesta metàfora dels fils, efectivament, no només hem fet un camí introspectiu de recordar, de teixir, de treballar des de dins cap a fora, sinó que en aquest treball de dins cap a fora hem teixit aquestes xarxes, aquestes tribus que, com s'està veient darrerament i també pel que fa a la professió de mestre en aquest país, doncs és necessària i és el que ens salvarà d'aquesta incomprensió que podem tindre del món.
0: No sé si el vostre grup de treball, el grup d'investigació, ha crescut amb el projecte.
1: A veure, el grup d'investigació, clar que creix en projectes tan reals com aquest, efectivament, i el que ens agradaria doncs, seria treballar amb més escoles, no centrar-nos només en una, però estem oberts a poder posar cada vegada en marxa més projectes com aquest i si fundacions doncs, com aquest cas EduCaixa també confia en nosaltres, doncs nosaltres contents i a fer investigació, a fer evidència científica doncs, de projectes reals com aquest.
0: Una última qüestió. Això fa currículum?
1: Això fa currículum personal, diguem-ne, no? Per això, quan has preguntat per l'equip, si hem crescut, clar, és que això és transferència, que nosaltres doncs, entenem la investigació com a transferència a la societat, sinó, malauradament, compta molt poquet per al currículum acadèmic, però això no ens farà deixar de fer-ho, tot el contrari.
0: I ara sí, l'última. Satisfeta amb el resultat, satisfeta amb la meta final?
1: Molt satisfeta, però sobretot pensant ja en el pròxim projecte, a veure què podem fer, no? Treballar també, portar aquest projecte a la Facultat de Formació del Professorat, experimentar-lo també amb l'alumnat adult i fins i tot doncs, pensant en sèniors també, que podem fer des de les escoles d'adults i des d'altres cicles i etapes educatives.

0: quina emoció de totes sents ara?
1: Ara alegria. Ara sent alegria perquè hem pogut, després d'aquest any, hem pogut per fi donar a conèixer tot el projecte, tot el treball que s'ha fet d'investigació, de recerca en els xiquets i les xiquetes, que s'ha pogut aconseguir en l'Atilio, perquè ja vinguem, com ja sabeu, tinguem uns dies, uns mesos, no?, quasi un mes, complicats, i aleshores, clar, veiem que no sabíem, ens ha costat al final, no?, perquè era molt bonic i volíem que se fera, perquè era tot un treball de tot un any, i sí que volíem ixa cloenda, no?, però teníem també aquesta sensació de malestar per el que estava passant, no? Però sí que volien que els xiquets i xiquetes, tota aquesta feina se vegera. Aleshores estic amb molta alegria.
0: Escolta, ha millorat aquest projecte les emocions al centre?
1: Mira, hem de dir que sí, perquè s'ha pogut treballar, que moltes vegades les emocions se treballen sempre, estic supersegura que en tots els centres se treballen moltíssim, de manera transversal, estan en el dia a dia, però a vegades no arribem a ficar-li aquest nom que igual necessiten, no? L'autoconcepte. I què és l'autoconcepte? Anem a treballar en xiquets de 5 i 6è com ho sentim, no? Com ho sentim nosaltres mateixa. O anem a treballar aquests pensaments positius, perquè vivim sempre en aquesta negativitat i li fem més cas a lo negatiu que a lo positiu. I la neurociència ens explica que vingueren a l'escola la Rosa Casafont i la Carme Trinitat de la importància dels pensaments positius per al cervell, no? I de no focalitzar aquests pensaments negatius, i aleshores jo crec que ho hem aconseguit en els xiquets i les xiquetes.
0: Hi ha policromia d'emocions a l'Atilio?
1: Sí, estic completament segura. Jo sempre dic que som un tsunami d'emocions.
0: Ha estat fructífera la relació amb l'escola de dansa de la Cristina Puigades?
1: Sí, però no només... Mira, lo de la dansa ha sigut molt emocionant i molt emotiu, perquè hi ha xiquets i xiquetes que han descobert que els agrada la dansa. Perquè igual no tenen l'ocasió de poder treballar què és la dansa, no? Com treballar-la, no han tingut l'ocasió de poder veure-la d'aquesta manera quan la treballa Cristina des de la inclusió, que tot el món té cabuda, i aleshores els ha encantat, estan superenamorats. De fet, n'hi ha xics, ja no xiques, que per supost n'hi ha moltes, sinó sorprenent que n'hi ha xics que volen apuntar-se a dansa. I després, nosaltres és molt important les aliances. Les aliances, tant en una escola de dansa o en el innovatori de dansa, com en Cristina, o per exemple en Margarida Castellano, en la Universitat de València, o com hem dit abans, en la càtedra, o en moltes... Ara mateix estaven també així de l'institut, que també han vingut a fer coses en nosaltres de les emocions, de les dones, no? Per exemple, de com se sentien les dones d'abans. No sé, que per nosaltres és molt important.
0: Resulta poc habitual trobar la universitat implicada en els primers nivells de l'educació. I és per això si ha estat gratificant per vosaltres la participació de les universitats de València i de Barcelona.
1: Jo he de dir que nosaltres treballem molt en la universitat, però és que pense que haguem de treballar conjuntament sempre. No té que ser una part aïllada, sinó al contrari, hem d'anar conjuntament. És cert que treballem més en la universitat, el que jo conec com magisteri, però sí que és cert que no només en magisteri, vull dir que se pot treballar en moltes més universitats que no siguin només magisteri, sinó de matemàtiques, de periodisme, de qualsevol una altra temàtica diferent. Pense que haurien d'estar més unides. Nosaltres tinguem la sort de treballar conjuntament amb elles i hem crescut com a escola gràcies a treballar conjuntament.
0: Desi, com de pagades esteu sentir-vos centre de referència?
1: Bueno, jo sé que la gent m'ho diu, que som un centre de referència. Estem molt, molt orgullosos, orgulloses de tot el que aconseguim en el dia a dia, però totes les escoles poden, totes les escoles

0: Estem fent treballs molt bonics, molt, molt bonics, i sí que és cert que quan te diuen que eres col·le de referència, també és responsabilitat, també.
1: Bueno, i moltes hores darrere, no? Has de dir-ho.
0: Sí, hi ha moltes hores darrere, hi ha moltes hores, moltíssimes. Això no, no naix en un dia ni ve ningú a fer teu, sinó és molt de treball de la comunitat educativa, molt de treball de moltes coses, i és de veres que se sentim moltes vegades amb molta responsabilitat de fer-ho millor. Vull dir, si ja ho fem bé, perquè crec que ho fem bé, doncs de fer-ho encara millor.
1: L'alumnat de l'Atilio és feliç?
0: Sí, ja te dic jo que sí. De fet, les famílies diuen que no saben què fer el cada setmana perquè només que volen que vingui al col·le.
1: El professorat de l'Atilio és feliç?
0: Jo crec que sí, jo soc la directora, jo espero cuidar-los. Igual hi haurà algú pues que igual no estarà del tot, perquè és de veres que vindre a l'Atilio de mestre vol dir treballar molt, perquè no tenen llibres i aquesta responsabilitat de que tens aquesta tasca, pues no tens un llibre de text d'una editorial, sinó que tu tens que elaborar els propis materials, dependis també de quin alumne tingues, tens que fer-li un tipus de material o un altre, tinguem molts projectes d'innovació i aleshores pues, són moltes hores. Això també és cert, igual tot el món, de fet hem tingut gent que se n'ha anat, que li ho hem agraït i perquè ens deixarà continuar en el projecte i se n'ha anat perquè, per això mateixa, saps? Perquè l'Atilio pues, vol dir compromís, no?

Doncs tot això és el que va donar de si l'obertura de l'exposició Llavors d'Empatia, que el Centre d'Educació Infantil i Primària Atilio Bruschetti va mostrar al conjunt de la Vila de Xàtiva, de la Societat de Xàtiva, amb 9 instal·lacions creades per l'alumnat que, com el benestar emocional, la matemàtica i l'emoció, el mapeig corporal de la vida, les caixes multimodals o el periodisme, han convidat fins i tot els visitants a la mostra a la participació activa. No hi ha cap mena de dubte que el Centre d'Educació Infantil i Primària Atilio Bruschetti és un referent en metodologies actives i pedagògiques respectuoses a escala estatal. I la seva filosofia educativa parteix de la convicció que l'espai, les emocions i les relacions són part indissociable de l'aprenentatge, on es posa el benestar de l'alumnat al centre de tot.

Continuem transitant per entre les zones hercianes i visitant indrets interessants de la setmana.

0: Hola, amiguetes, com esteu? Amb ganes de la vostra dosi setmanal de cinema i sèries? Doncs benvinguts i benvingudes de nou a este espai on intentem fer-vos passar una horeta entretinguda, que aprengueu coses, vos divertiu i vos animeu a veure audiovisual, que al cap i a la fi és el nostre objectiu. ¿Qué tal, Lluís? ¿Cómo estás?
1: Hola, Pablo. Te veig ahí súper content i jo estic trist perquè és el penúltim programa de la temporada i ja s'acaba i tu estàs ahí súper alegre.
0: A veure, jo l'intento donar energia al programa perquè la gent sé que si se posa el play i se posa a escoltar sinestèsia i nota que la gent està animada, doncs potser seguís. Si ja comença trist, potser desconnecta i se posa a escoltar una altra cosa, no creus una bona tàctica?
1: Sí, és molt bona tàctica, així la gent també ens recordarà tot l'estiu en alegria i no super depressiva, perquè ja tenim prou en el que tenim, que ens haurem de banyar en mascareta i posar-nos gel hidroalcohòlic en compte de crema solar, així que anem a intentar acabar bé la temporada. Hem preparat un programeta, com sempre, ple de contingut des que estem fent la quarantena, no sabem fer-los de menys d'una hora i vint, així que anem a veure com ens queda este. Tenim seccions molt diferents i WhatsApp. Jo crec que, com sempre, començarem en l'actualitat. Ens donarà temps a parlar de sèries, ens donarà temps també a fer un homenatge a dos grans mestres de la música del cinema i alguna coseta més.
0: Doncs anem allà i, com sempre, ho fem amb actualitat.

0: Doncs comencem d'una manera prou emocionant, i és que ha sigut una setmana prou tràgica amb les morts de tres persones de rellevància vinculades d'una o una altra manera al món de l'audiovisual. Moria Pau Donés després d'una llarga lluita contra el càncer, una veu mítica de la música espanyola de finals del segle XX i d'este segle amb el seu grup Jarabe de Palo. I estem escoltant de fons el tema Humo, cançó dels crèdits inicials de la sèrie Estoy Vivo, una sèrie que serveix un poc de metàfora del legat que ens ha deixat Pau Donés, que continuarà viu sempre amb una discografia excel·lent, a més d'haver sigut una persona vital i lluitadora. Moltes gràcies, Pau. Una llàstima, Lluís.
1: Doncs sí, pensa que és una persona que no li caia mal absolutament a ningú, però precisament pel seu caràcter. Te podia agradar més la seva música o menys, però crec que transmitia molt bon rotllo, era molt amable, molt simpàtic, i és una llàstima. Va publicar un videoclip, el van poder veure fa no res, un mes o dos, va treure el seu últim videoclip on ja se'l notava un poquet desmillorat per la malaltia.
0: Tant aquest videoclip i aquesta cançó com esta que estem escoltant ja és una al·legata a la vida, perquè sabia que podia ser que no continuara, no? Ja ho va fer amb Humo, que va ser quan s'iniciava un poc la enfermedad que ha tingut, i també esta última con d'elles que sí que s'estava acomiadant perquè sabia que ja li quedava poc. Doncs parlem de Pau Donés per aquesta vinculació, encara que siga molt xicoteta, a l'audiovisual, que va ser en la sèrie de Estoy Vivo, una sèrie que per cert vos recomanem perquè ens agrada molt i crec que és un dels millors treballs que s'han fet últimament en televisió espanyola. Ell i el Ministeri del Tempo poden ser les dues millors sèries que tenim dels últims anys. També es deixava esta setmana per accident de tràfic l'actor Jordi Mestre. Va aparèixer a Cuéntame, a Centro Médico, i sobretot va agafar popularitat sent reporter al programa Sé lo que hicisteis. Només tenia 38 anys, una gran llàstima també. I esta setmana també ens deixava, com Pau, lluitant des de fa molt de temps amb un càncer, l'actriu Rosa Maria Sarda.
2: ¿Y si compráramos un periquito, Norato? Los animales hacen mucha compañía, Honorato. Mejor un gato. Un gato siamés, Honorato. Mira que si te saltara a los ojos. No. Mejor un perro grande, Honorato. Podrías bajarlo a la calle dos veces al día.
1: Estàvem escoltant a una de les grans còmiques, encara que a voltes no era de manera voluntària, però era una persona que tenia un humor ja inherent al seu caràcter, la gran Rosa Maria Sardà, guanyadora de dos premis Goya com a millor actriu secundària, ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, a 1994, y Sinvergüenza, a 2002, una de les actrius amb més rellevància del panorama interpretatiu català i espanyol, tant al món del teatre com també del cinema i de la televisió. Bon vent.
3: Hacer un regalo a nuestros gobernantes, sin señalar a ninguno, hacer como un cómputo. Ya me gustaría personalizarlo, sí, pero es que se trata de un regalo que pueden compartir. Una cosa muy, muy de mi país. Quiero regalarles desde aquí una buena butifarra y que les aproveche en las vacaciones que pronto tendrán y que espero que sean muy largas. Muchas gracias.
0: Ahí está la gran Rosa María Sardà. Lluís, més actualitat, però per favor, ja no tan trista, per favor, que ja necessitem més alegria.
1: Bueno, no sé si és menys trista, anem a parlar de més persones que ens han deixat, però sí que té component trist, o almenys dona per a debatre molt. Anem a veure què ens sembla este tema. Anem a parlar d'eliminació, de censura, modificació, reeducació, resignificació, com vulgueu dir-li, que ha fet, en este cas, l'HBO amb Lo que el viento se llevó, i també la BBC i Netflix amb la sèrie Little Britain. Bàsicament es van anunciar pràcticament al mateix temps que les dos deixaven de formar part dels seus respectius catàlegs després de tot el tot lo incendiades que han estat les xarxes. L'HBO s'ha fet enrere amb la seva proposta de retirar lo que el vento se llevó, i el que faran és afegir-li una espècie de cartell al principi explicant el context de la pel·lícula a nivell històric, polític, social, explicant per què la pel·lícula pot contindre frases o personatges o accions que puguen resultar a ulls d'avui en dia clarament racistes. Amb Little Britain el que ha passat és que directament l'han eliminada del catàleg al seu temps, la BBC i Netflix. BBC sí que ha fet un comunicat dient que ells van revisant periòdicament el seu catàleg i el van actualitzant i posant al dia. Un dels dos principals creadors, guionistes, directors i intèrprets de la sèrie, que és Matt Lucas, ha dit que avui en dia no faria la sèrie igual i que s'arrepentís de alguns papers on ell i el seu company es feien passar per dones o es pintaven la cara per a fer de persones negres, i diu que ara no ho faria aixina. Jo crec que individualment i a nivell des del punt de vista dels creadors sí que cadascú està bé que fas autocrítica i es revise, però pot ser a nivell de societat és un precedent que sí que té connotacions clarament perilloses, que no vol dir que estiga clarament bé o malament, perquè hi ha molt que debatre, però al final la història no la podem amagar. Jo sí que crec que és un perill a ocultar les parts més fosques de la nostra història, perquè si no, no sabrem que han existit, no ens podrem previndre bé davant d'elles, i crec que això pot ser inclús més perillós que els propis fets que són dolents. També és de veres que moltes coses de la història acaben sent un referent per a persones perilloses per racisme, homofòbia, feixisme, neonazisme. És un debat molt, molt, molt a tindre en compte, i que crec que en els pròxims anys serà la tònica habitual, o sigui, que ens hem d'acostumar. Però crec que no hi ha una fórmula clara de si és una cosa bona o dolenta, progressista o conservadora.
0: Estic en part d'acord amb tu, que donarà per a debat en els pròxims mesos i anys. Sí que crec que fer aquesta revisió de clàssics del cinema, com també se podria fer revisió de la literatura d'inici del segle XX o segle XIX o segle XVIII, crec que cal conèixer el context. Si no el coneixes, cal saber que n'hi ha un context i que estem en una època on les llibertats, entre cometes, estan més al dia, no? que en altres segles, i que quan se van escriure o se van dirigir algunes pel·lícules o llibres que ara tenim a l'abast, no n'hi havia aquesta mentalitat que podia afectar a grups que malauradament van patir moltíssim. Però no per això crec que cal censurar o posar en dubte obres artístiques, perquè si ens posem així, Lluís, podríem eliminar el 80% de les obres literàries que tenen alguna referència homòfoba o racista dels segles XV al XX o al XIX, no? Si ens posem així, possiblement el Quijote ja que tornarà a escriure-lo perquè n'hi ha alguna referència misògina, no? O Shakespeare, a lo millor, caldria llevar-ho totalment de les llibreries, perquè també n'hi havia components que discriminaven algun grup, no? Crec que cal conèixer l'actualitat que vivim i el passat que se vivia en aquell moment, i tindre en compte que estudiar per aprendre i no repetir aquells fets també aporta molt, no?, a la societat.
1: Doncs sí, sobretot perquè també dins de que pugues acceptar que se facin aquest tipus de coses, entra un altre factor important, penso jo, que és on posar els límits. Tu parlaves de contextos històrics i polítics llunyans del segle XIX, XX, en literatura, en cine també, però és que hi ha obres clarament micromasclismes, que es diu, o personatges misògins, racistes, homòfobs, del segle XXI. És que no ens hem d'anar tan lluny. Mm-hmm. Inclús sèries que estan tan abraçades per el gran públic com Friends, per exemple, teníem diverses bromes transfobes, homòfobes i masclistes, i no pense que ni els guionistes ni ningú dels involucrats ho siguen.
0: Aquí no hay quien viva, La que s'avecina, que són dos sèries que ha vist tot el món a l'estat espanyol, i hi havia moltíssimes bromes sobre homosexuals, moltíssimes bromes sobre indigents o gent de pell negra. I fa el que dius tu, fa 15 anys d'això, o 10 anys d'això.
1: Clar, el que al final jo crec que és el més satisfactori de tot és veure precisament com evolucionem, com hi ha coses que crec que cada vegada són més impensables veure, i crec que s'ha de criticar les males pràctiques, però no s'han d'eliminar per complet. Tota creació ja queda en el món gravada i ahí queda. Altra cosa és que les promocionem o que les justifiquem, però és que en el cas de Little Britain, per exemple, està el tema del blackfacing, que és una pràctica a abolir, i el propi involucrat ho ha admitit, i crec que això és lo bo, que se critique i que deixe de fer-se en el futur. Però si parlem del passat, per a mi lo més satisfactori de veure lo que el viento se llevó és veure que ja no estem en eixa època.
0: Clar.
1: I poder gaudir d'una història que és només es podria entendre feta en la dècada dels 30 del segle XX. També passa, per exemple, nosaltres hem estudiat en comunicació audiovisual en la carrera a Leni Riefenstahl, la mestra de la propaganda nazi i de la propaganda en general de principis de la primera meitat del segle XX, i és una passada veure els seus documentals, i està ensalçant el nazisme. Al final... tampoc acabes de formar-te per veure un documental o una persona, i crec que sobretot no hem de menysprear l'intel·ligència de l'espectador. Crec que l'espectador ha de ser coneixedor del que està veient, si no també
0: tota la violència, totes les pistoles,
1: les pel·lícules de gàngsters serien perilloses perquè els seus protagonistes no són models a seguir, o el que diem sempre, Homer Simpson, quan el veus has de saber que has de ser el contrari a Homer Simpson. Sí, però és que si no l'humor tampoc funcionaria. Jo sí que estic a favor de la revisió individual i del creador, i que hem d'estar permanentment aprenent i formant-nos i sabent el que està bé i el que està mal. Però això, òbviament, no tinc clar que sigui una cosa positiva per al conjunt de la societat.
0: Si te parece, llegim alguns comentaris que ens han deixat a Instagram. Interessant que F. Garcera ens diu: classisme o racisme? Jo tinc dubtes. I també ens aporta: jo crec que el racisme es produeix al mateix estrat de la població. El problema més greu, que va més enllà del racisme, és l'esclavisme. I no sols tenim esclavisme amb africans, també asiàtics i europeus. No tot és blanc o negre. Censurar lo que el viento se llevó no farà que la història passada canvie. Solitor Cox ens diu que he llegit que l'han retirada temporalment mentre afegeixen algun contingut extra de reflexió sobre el context. Potser tampoc ha estat la millor manera de fer-ho, però sí que sembla que la tornaran a emetre. És veritat que en un primer moment es va dir de censurar per complet, ara se fa aquesta revisió, que és el que has dit tu, no? Ese cartell d'informació per a que sàpigues el context de la pel·lícula.
1: També Museta Anika Klint diu que donde hay que censurar es en la vida real. La ficción es uno de los reductos donde se puede tolerar todo lo que la humanidad debería desterrar. Que dejen al cine y la literatura en paz, que podamos ver para saber cómo somos y cómo fuimos. Ese país, Estados Unidos, está tardando mucho en eliminar esa mierda de superioridad de la raza blanca. Somos patéticos y no somos nada. Estás en mol. Las películas son lo que son. Están ahí para emocionarnos, enfadarnos, para gritar, para reír. Hemos de ser capaces de separar la realidad de la ficción y de ser intolerantes ante cualquier injusticia, venga de donde venga.
0: Doncs moltes gràcies, Museta Anika Klint, pel comentari, perquè estem molt d'acord amb tu. I acabem amb Digi Joan, que diu: no cal anar molt lluny per veure aquestes coses. Al Museu Faller de València hi ha també ninots racistes, masclistes, i la solució no és censurar-los, pense jo, sinó contextualitzar-los i fer que servisquen com a exemple del que no s'ha de fer. O sigui, que crec que hi ha un consens en la nostra audiència al respecte, que crec que també coincidís amb nosaltres. Així que, com ahí queda, que hi hagi una revisió, una crítica personal, però per favor, deixem les obres d'art en pau, que les necessitem per a també educar-nos.

0: i estem escoltant un tema preciós que de fet ve un poquet a corda amb el següent tema que parlarem, però abans de parlar del seu compositor, tenim una notícia també d'actualitat que ha hagut també tensió, intercanvi d'opinions, algunes respectables, altres no tant, entre J.K. Rowling i el repartiment protagonista de Harry Potter, Daniel Radcliffe i Emma Watson. Les declaracions de Rowling afirmant algo així com que les dones han de tindre la menstruació, excloent d'ahir les dones trans, i Radcliffe i Watson sempre prou reivindicatius i sense equidistàncies, que una cosa que agraïm, han criticat la transfòbia i s'han posat a defendre els drets LGTBI, que me parece també admirable per la seva part.
1: En este cas, qui va ser millor que Harry Potter i Hermione? O sigui, una patinada més de J.K. Rowling que porta ja unes quantes i que al final damunt en un to un poquet soberbio i xuleta que crec que no la beneficia en absolut, perquè al final una persona que no estiga formada pot tindre dubtes i pot expressar-los en Twitter, però ella era com molt vehement.
0: I a més se va reafirmar després, va reafirmar, va fer un comunicat després.
1: Aixina que no dona per a molt de debatre, aixina que espere que li tiren un hechizo a veure si la posen al puesto.
0: I este cap de setmana, Lluís, finalitza la Mostra de Dones de Barcelona, que hem pogut seguir per Filmin. Durant aquestes dues últimes setmanes vam parlar un poquet la setmana passada i el promès és deute. Vam dir que parlaríem de la pel·lícula un poc insígnia de la mostra, la que era la portada del cartell i també un poc la que més acaparava l'atenció, que és Mi nombre es Bagdad, i volem comentar-la, si vos pareix, breument.

0: Per cert, ja abans de parlar de la pel·lícula, la banda sonora, dir que és una passada. Música urbana, electrònica, moderna, que contextualitza molt bé el món de l'adolescència, que és el que tracta la pel·lícula. Mi nombre és Bagdad, és una pel·lícula brasileña que conta la història de Bagdad, una jove que viu dins d'una família monoparental on es prima molt la llibertat a l'hora d'opinar, de vestir, en definitiva, de la identitat de les dones que conformen eixa família. I al mateix temps, un grup d'amics, tot homes, que fan skate al barri junt amb Bagdad, una xiqueta que es junta amb ells. Dins d'este context, Bagdad busca el seu lloc, no? Diguem-ho així, el seu espai, el seu jo com a persona. I és molt interessant que, tot i descriure-la a ella i el seu entorn, i evidentment han d'eixir temes com la identitat sexual, els estereotips, els rols que assumeixen les dones per obligatorietat, tots aquests temes estan. Però el que me pareix tan curiós és que no es tracten, no es debatixen, s'intuïxen. La història es desenvolupa d'una manera molt natural i simplement mostren com són els personatges, el seu entorn, com actuen, no? Diguem-ho, davant el seu dia a dia, però no te fa cap discurs, no? I a mi això me va parecer superinteressant, aquesta proposta. Hi ha molt de diàleg i de denúncia al darrere, però no d'una manera evident, no? Així que a mi m'agrada molt, i així ho hem parlat moltes vegades al programa, quan es tracten als espectadors de manera intel·ligent, i crec que aquesta pel·lícula ho fa molt bé. Per altra banda, també, evidentment, parlar de la part tècnica, que també és molt destacable, perquè combina imatge de cinema amb imatge de la pròpia protagonista, que grava amb la seva videocàmera un poc antiga fragments, no?, del seu dia a dia, i això fragments serveixen de un poquet d'enllaç entre en la història, no? I també hi ha un estil curiós, que són com intermedis, com pauses totalment descontextualitzades de la història, de personatges del barri que miren a càmera, se posen a ballar, se posen a cantar, diuen algun sermó, simplement se queden posant, i no sé, me va parecer molt curiós ese xoc amb l'espectador de repent tallar-te la narrativa i contar-te aquestes coses. Molta càmera lenta en les transicions, diguem, molt generació Z a tot, no? Molt rotllet, molt contemporani, però que me pareix molt intel·ligent i tan de bo les pel·lícules dedicades a la generació Z foren tan intel·ligents, no? com esta.
1: Anem a escoltar un dels nostres més fidels seguidors, el meu tocallo Lluís Albert Granell, qui també l'ha vista i ens ha enviat un àudio per contar-nos què li ha paregut esta pel·li.
2: Pel·lícula feta des de la perspectiva feminista, perspectiva de gènere, i em sembla una meravella, una xicoteta xolla a la qual totes les persones haurien de veure una volta a la seva vida, sobretot adolescents. I ja no, bueno, a nivell transversal toca el tema molt bé de l'adolescència, però també sobretot el tema del món de l'skate, i crec que l'han encertat. A més, no coneixia aquest cinema brasiler, i la família és el que em sembla genial, perfecte. I l'escena del camp de futbol, una baralla des de slow motion, m'encanta. Vull dir-te, la pel·lícula en si és una xolla, la recomane. Vinga, sinestèsics, sinestèsiques, una abraçada.

0: Quin temazo. L'hem posada perquè esta setmana s'ha fet públic que Ennio Morricone i John Williams, dos dels grans mestres de la composició de música per a cinema, han sigut designats com a Premis Princesa d'Astúries de les Arts. Uh-huh. Una notícia magnífica perquè arriba, és merescudíssima, arriben les dues persones implicades en una edat ja més que considerable, de fet porten ja dècades havent-se guanyat aquest tipus de reconeixements, i a més és segurament els dos compositors que primer venen al cap quan penses en la música de cinema, i són favorits per a moltíssims seguidors de tot el planeta, perquè per les pel·lícules que fan, que són molt mítiques totes elles, John Williams, estem escoltant Indiana Jones, per exemple, però també perquè de vegades han fet més mítica la pel·lícula gràcies a la seva obra. Ara farem un repasset per a precisament contar com és el seu procés de feina i com en algunes cançons van arribar a rescatar pel·lícules que igual no haurien triomfat tant si no fora per ells.
1: Doncs sí, perquè coneixem les pel·lícules que tot el món té en el cap quan parlem d'estos dos grans mestres, no? Érase una vez en América, Star Wars, El bueno, el feo, el malo, Superman, Cinema Paradiso, si me dices alguna també me dius, Lluís, Indiana Jones, que escoltàvem, uh-huh. La Misión. Estes vos les sabeu de memòria, però què vos podeu si parlem de algunes altres i també parlem de la vida de Morricone i Williams, a veure si n'hi ha alguna curiositat que desconeixíeu.
0: Esta és mitiquíssima, també...
1: Esta tampoc no entra dins de les desconegudes, La Missió.
0: Sí, si heu estudiat música en la vostra vida, o si heu vist la pel·lícula, o el que siga...
1: Qualsevol cosa...
0: Ja sabreu quina obra és. Ennio Morricone començà els seus estudis musicals al conservatori amb 10 anys i va escollir un programa d'estudis d'harmonia de 4 anys que va finalitzar als 6 mesos.
1: Un crack.
0: O sigui, va destituir el professor i es va quedar en tot el conservatori i ara és el director. Uh-huh. No, una passada, este xic. Als 18 anys rep el diploma de trompeta i ja comença professionalment a composar, tot i que ho va fer com a ghostwriter, que es diu, no? Sense acabar, moltes vegades sense signar, i fent-li la feina bruta, diguem, a altres que eren els que s'emportaven la fama. També treballà musicalitzant programes de ràdio i fent arranjaments de sèries de televisió. La seva popularitat i el seu talent va fer que s'iniciara la seva carrera de composició a 1961, ja amb el nom d'Ennio Morricone.

Escoltem el primer treball de Ennio Morricone, El Federal, Il Federale, una pel·lícula de 1961 que va composar amb 32 anys. El film està dirigit per Luciano Salce i és una comèdia en format de road movie que conta el viatge que ha de fer un militar fascista per trobar i dur a Roma a un professor antifascista a qui la resistència vol posar com a president del país. Escoltem ese ritme militar que Morricone proposa per a una de les pistes de la pel·lícula. Esta que estem escoltant és la del final, els crèdits finals, però si vos pareix també escoltem els crèdits inicials que també són molt interessants.

0: Esta última potser no tant, però l'anterior ja recordava algunes de les peces que posteriorment havia fet. O sigui que
1: algun detallet, no?
0: Ja va començar amb molt de caràcter i amb molta personalitat. Parlem d'un moment clau també de la seva carrera. En 1964 començaria la seva relació professional amb Sergio Leone. I diguem professional perquè la personal va començar abans, ja que es conegueren a la seva època d'estudiants de primària. Leone comptaria amb ell per reinventar el gènere del western amb eixa obra mestra titulada Por un puñado de dólares i continuaria els pròxims anys vinculat molt estretament al denominat subgènere italià de l'espagueti western, treballant amb nombrosos cineastes de l'època.
1: Ennio Morricone, que va treballar quasi tot al seu país, també a França, per exemple, cinema francès, on podríem destacar d'ell treballs a pel·lícules com El clan de los sicilianos, d'Henri Verneuil, o La banquera, de 1980, dirigida per Francis Giraud. Si vos pareix, escoltem un tram.

0: Gràcies precisament a la seva feina a diferents països d'Europa, Terrence Malick, el director que, bueno, ara és mític, en aquesta època també estava començant, va quedar meravellat de la seva feina i el telefona per a treballar a la seva segona pel·lícula, Días del Cielo. Ja havia fet Malas Tierras i va ser precisament la primera nominació de Ennio Morricone als Oscars, perquè ja sabem, Pablo, que si no treballes als Estats Units no te poden nominar perquè la teua música no està...
1: Imagina tot el que va fer, per a Sergio Leone, tot el que va treballar en l'Spaghetti Western, i la seva primera nominació va vindre després de fer una producció dels Estats Units com deies, amb Terrence Malick. De fet, a Ennio Morricone li encanta Itàlia i sempre ha viscut allà. Com sabeu, molta de la seva carrera l'ha fet també als Estats Units, però com ell ha confessat moltes vegades, la vida nord-americana no li interessa per a res. Sempre ha rebutjat viure a Los Angeles, encara que tinga que viatjar molt a sovint, tant per treball com per les nominacions que rep quasi anualment. I parlàvem de Días del Cielo, una pel·li estatunidenca, però abans de Días del Cielo, Morricone ja havia treballat per a dos produccions nord-americanes. Escoltem en primer lloc, si vos pareix, el seu treball per a la segona part de El Exorcista 2, El Hereje.

0: Doncs estem escoltant una pel·lícula que va passar un poquet... A dia d'avui crec que ja no és res recordada. En el seu moment sí que hi ha gent que la va alabar. Me contaves abans, no?, que inclús Scorsese va dir que era encara més estimable que la primera.
1: Que a ell li agradava molt més que la primera.
0: Però a dia d'avui, lo cert és que no ha passat a la història i tampoc excessivament la música de Ennio Morricone, encara que ja estem escoltant que ell tot el que fa ho fa, ho fa molt bé. Esta segona part estava produïda per la Warner, va ser la producció més cara d'esta casa fins a aquella data i no va ser tan rentable com la primera. Va costar 14 milions de dòlars. És una pel·li que va tindre molt, unes crítiques molt dolentes i després va ser considerada com a obra de culte, com deien, per gent en una opinió que val molt més que la nostra, segur, com Scorsese. Aixina que aprofitem per a recuperar esta pel·li que va quedar un poquet en l'oblit, la segona part de L'exorcista, L'exorcista, el hereje.
1: I ara estem escoltant una altra, aquesta segona producció nord-americana de la que parlàvem. 1977, participa Morricone a la pel·lícula Orca, la ballena assassina. El que dèiem, pel·lícules que potser no hagueren transcendit o no estaren en algun llistat de pel·lícules d'aixes dècades, sinó fora també perquè Morricone les signa com a banda sonora seua, no?
0: En este cas és una pel·li estrenada només 2 anys després de l'èxit absolut de Tiburón, de Steven Spielberg, que va generar una corrent de moda durant uns anys d'animals marins assassins que, sí, que fa poc que ja hem vist més coses de cocodrils i coses de Xina, però en aquesta època sí que va ser un boom. En este cas canviaven el tema del tauró per una orca. Com podeu imaginar, no va tindre molt d'èxit perquè ningú recorda tampoc esta pel·lícula. Com tu deies, si no fora per Ennio Morricone, crec que ningú la mencionaria mai en ningú podcast de la història del cine, però que ahí està bé per a recordar-la.
1: I tu mateix l'has nomenat Tiburón de Spielberg, que ens ve de meravella per a agafar l'altre camí del qual volem parlar avui. Agafem el testimoni de John Williams, qui en la batalla de bandes sonores sobre animals marins ha guanyat clarament amb aquests acords super, super coneguts de Tiburón,
0: que tenen una història darrere molt xula que ja han contat en el programa diverses vegades, que Spielberg quasi se mor quan va anar al dia que John Williams li presentava la banda sonora i va dir que pensava que la pel·li anava a ser un fracàs total perquè ja era una pel·li amb pocs diners i la música va dir, però si solo tiene 2 acordes, esto que es tal, i al final va acabar sent segurament la cosa més mítica de la pel·li, que a més estava molt bé, és un pel·lículo de Steven Spielberg, però que crec que lo que la eleva a estatus de mítica és la por que va agafar tot el món en les platges i que quan escoltaves la música t'entrarà por en que estigués en ta casa o en un puesto no podien entrar taurons, però sempre miraves en tots els puestos.
1: I a més és una cosa que podríem estudiar en tota la filmografia de John Williams, que és un compositor que ha aconseguit crear en la pel·lícula coses que no apareixen, no? Crear tantes sensacions com fins i tot personatges, com dius, perquè Tiburón, recordem que no apareix fins al final de la pel·lícula, però la música està sempre perquè t'està dient que el tauró està sempre, no? I és una característica i d'alabar i evidentment moltíssim, i que per això és un mestre de John Williams. Però si vos pareix, anem al principi de John Williams, perquè naix a 1932 i comença fent pel·lícules, doncs, com tot el món fa al principi, coses poc conegudes. I escoltem la primera banda sonora per a cinema de John Williams en la pel·lícula de 1958 d'Adió amb ese caràcter de jazz.
0: I diguem de cine perquè abans d'adaptar pel·lis va composar per a televisió, però per a cine esta va ser la seva primera pel·lícula, dirigida per Lou Place, una pel·lícula que tampoc ha passat a la posteritat, però que ja veiem també l'estil molt diferent entre un i altre director i que també John Williams ja tenia un estil particular que continuaria amb el pas del temps.
1: I a partir d'ací, Lluís, fins a la data d'avui tenim enregistrades al voltant de 140 bandes sonores, 5 premis Oscar i 52 nominacions. 52 nominacions. Me pareix una barbaritat. Sabeu el seu vincle especial amb Spielberg? Ha posat música a tota la filmografia de Spielberg, a excepció de tres pel·lícules del mestre nord-americà: El Diablo sobre Ruedas, Twilight Zone i Gremlins. Que també és curiosa, és el, diguem, la primera etapa, no?
0: Suposo que, i en alguna d'elles, igual és perquè no van coincidir i que tenien coses a fer i no podien, perquè...
1: I en quan van connectar, que crec que va ser en 1941, no?, la pel·lícula.
0: Sí, la pel·lícula.
1: Ahí ja,
0: a partir d'ahí,
1: enganxats.
0: Un dels binomis més exitosos del cine, moltíssim més que Ennio Morricone i Sergio Leone a nivell de grans èxits. Per descobrir-vos alguna cosa de John Williams, que té una història també apassionant, és molt difícil perquè se n'ha parlat molt, però potser no sabíeu que Alfred Hitchcock, quan va discutir i va trencar la seva relació amb Bernard Herrmann a 1964, amb Arnie la Ladrona, a les seues pròximes i últimes quatre pel·lis va contactar amb quatre compositors diferents: John Addison per a Cortina Rasgada, Maurice Jarre per a Topaz, Ron Goodwin per a Frenesí i per a la seva última pel·lícula, La Trama, el gran John Williams.

0: Bons continguts.
1: Informació més pròxima.
0: Nous horitzons musicals.
1: Xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: La ràdio de proximitat.
1: La ràdio de casa.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
2: Para, para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.